0: Hola, soy Monse de Las Vegas. Pues después de 69 años de siempre encontrar la manera de ser diferente, no es consciente, es algo natural. Es horrible porque casi no pego ni checo con ningún grupo. A veces estoy sentada con mis amigas y digo, pero ¿yo por qué pienso tan distinto? ¿Por qué soy tan diferente? Esto me ha enseñado a callarme. Pocas veces doy mi opinión, mejor escucho, porque casi nunca estoy de acuerdo. Ay, es como una carga a veces. Saludos.
1: Hola, fareros, Laura, equipazo diferente. Como diría Aymar Bretos en su programa La Cena de los Idiotes, un dilema. ¿En qué saco estáis? ¿Estáis en el saco de la gente que es diferente pero quiere que se le trate de manera normal? Véase gente que está dentro del contexto LGTBI, que quiere normalizar su estado, o bien esta gente que quiere ser rara y diferente, que se quiere desmarcar de la sociedad, que no quiere ser como todo el mundo, como el resto, quiere ser diferente. ¿En qué saco estás? Elige uno u otro. Dilema. Nada más, soy Boa Chaval, orgulloso de ser farero,
2: Pues me pienso el dilema y resuelvo pues en otro momento, porque a esta hora de la noche ya está por aquí Roberto Sánchez. Bueno, lleva mucho rato en la redacción, pero está a mi lado. Roberto Sánchez, hola.
3: ¿Qué tal, Laura Piñero? Me creía que ibas a decir, compro vocal y resuelvo el dilema también. ¿Cómo estás?
2: No, lo dejo ahí pendiente. Pues muy bien, con un pelín de sueño, debo admitir, por lo ya de los cambios de horario, pero muy bien. ¿Tú qué tal?
3: Yo muy bien, hombre, pensando en que el viernes, cuando ya hayas tenido la sensación de que has cogido el ritmo y el tempo al horario, vuelves otra vez a España. Quiero decir que vuelves al horario,
2: claro,
3: de la cotidianeidad.
2: Bueno, de la pues, ventana.
3: Así te vas acostumbrando.
2: Nada,
3: así
2: todo bien. ¿Qué me cuentas? ¿Qué tenéis esta noche?
3: Tenemos la obligación, yo creo ya, porque como para nosotros es jueves y por lo tanto cerramos la semana de detectives, que mañana tenemos a Miquel Lejarza y hablaremos de series y de cine. Así que hoy es el cuarto capítulo ya de una historia, te cuento, porque tú como vienes aquí con los ojos de quien tiene todo por descubrir. Venga, respecto a esta historia, a ver si nos ayudas. El piso sospechoso se llama. Ponte en situación. Ricardo abre la puerta de lo que ya saben los oyentes, que es un piso en el que vive y trabaja. Abre la puerta, está allí María, e invita a pasar a María. María se adentra en el pasillo del piso y ya hay algo que le llama la atención, que son unos cuadros que ve a derecha e izquierda. Eso es lo que decía al principio, en el origen de la historia. Ahora ya han descubierto los detectives que le llaman la atención y empieza a sospechar cuando ve que esos cuadros, que son de títulos académicos, en esos cuadros hay algo que no encaja. Porque ella es psicóloga y ve que uno de esos cuadros está fechado en una facultad de una universidad donde ella cree que allí no hay facultad de psicología. Pero lo cree. Entonces empieza a sospechar. Se adentra, llegan hasta el despacho profesional de Ricardo. Ricardo se disculpa, se ausenta porque se va un momento al lavabo. Y María, como tiene la mosca detrás de la oreja, coge el teléfono, marca y el número que suena es ese de allí, el que está allí, el número fijo. Al sonar el teléfono, María reacciona de una forma un poquito airada, se levanta y se va. No porque te va por su vida, pero se levanta y se va de allí.
2: Se ha enfadado.
3: No, hay que descubrir por qué, qué ocurre, qué hay detrás de la historia.
2: Qué interesante.
3: Ya, bueno, yo creo que hoy hay que resolverlo. Ya te he dado muchas claves, que llevamos, hoy sería el cuarto episodio. Te he contado la historia con lo principal de las claves que han ido recomponiendo en el puzzle los oyentes.
2: Pues queda pendiente, vale, el dilema y esta noche de programa.
3: A las 4:30, como cada jueves, despertamos a Félix Martín, que es nuestro fiscal con el que abrimos el juzgado de guardia. Y yo también te planteo una duda dilema. ¿Tú sabes que si tú tienes una urgencia, si te pasa algo, tienes más probabilidades de salvar la vida si te ocurre delante de dos personas que si te ocurre delante de 100?
2: ¿Eso tiene base científica?
3: Sí. Sí,
2: me lo
3: sí,
2: vais
3: sí
2: a contar,
3: claro,
2: ahora
3: claro,
2: en un ratito.
3: Lo vamos a contar a partir de las 4:30.
2: Pues maravilla. Voy a ir al tema de mañana, que ya lo tenemos. Sí. Además, creo que te va a ir muy bien.
3: Sin bombo ni nada, ¿no? Tú eliges.
2: Hemos decidido
3: unilateralmente.
2: Kafkiano, ¿no, chicas?
4: Kafkiano.
3: Sí. Kafkiano.
4: ¿Cómo te quedas, Roberto? 1, 2, 3, responde otra vez. ¿Qué se te viene con Kafkiano?
3: Hombre, lo primero, la cucaracha.
4: Sí,
3: claro. O sea, lo primero, si quieres profundizo un poco más, pero si me dices a bote pronto, cucaracha. Kafkiano. ¿Sabes por qué?
5: Por la metamorfosis.
4: Claro, vale, claro. Sí. No quería colarme.
3: No quería que nos coláramos en algo que a lo mejor después va a ser un camino por el que transitarán los oyentes mañana, el de la cucaracha.
2: Pero a ver, como escritor, también seguro que se te ocurre alguna situación kafkiana.
3: Muchísimas.
2: Que hayas vivido o uno de tus personajes.
3: A mí lo que se me ocurre es que muchas veces nos dicen los editores que no apliquemos así tan grácilmente y generosamente lo de kafkiano, porque es un término, no, que muchas veces se confunde con lo de el surrealismo es una cosa y lo kafkiano es otra cosa.
2: Es verdad.
3: Es muy diferente. Y muchas veces se aplica algo que sea surrealista y se dice, esto es kafkiano.
2: Es que creo que mañana vamos a intentar hablar con un experto en Kafka, precisamente porque el término...
3: ¿No tenéis a Kafka?
2: Lo hemos intentado. Bueno, a ver, este equipo es tan bueno haciendo gestiones que todo puede ser.
3: Vale.
2: Pero es que yo creo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y atribuimos a Kafka también cosas que no son. Pero bueno, también es lo bonito del término,
3: claro,
2: ¿verdad?
3: Que ni él pudo imaginarse. Esto no es mío. ¿Eh?
2: Chicas, ¿por dónde podemos llevar más la palabra?
5: Pues ¿qué situaciones creen ellos que han vivido que sean kafkianas? O surrealistas, también
3: También.
2: Hemos utilizado la palabra.
3: En el lenguaje también está admitido.
4: Claro, sí, ya, yo creo que, Roberto, a ti ya lo kafkiano te agobia, ya te está superando.
3: A mí me supera ya todo, a mí ya llega una edad que casi todo.
4: ¿Odiáis a los insectos? ¿Tenéis entomofobia?
2: Ay, yo nada.
3: ¿No?
2: No, la verdad. Yo muy tranquila cuando hay un insecto cerca.
3: Pero ante cualquier insecto, sea lo grande que sea.
2: Sí. La verdad que lo tomo con filosofía.
3: Arácnidos así gordos y peludos también.
2: Confesar yo que voy mucho al monte, que lo de las garrapatas me da mucho miedo. Porque además todas estas historias que son verdad, de enfermedades que se desarrollan después, pues ahí se complica. Pero el aspecto, nos llevamos bien.
3: Sí.
4: Es que el monte tampoco hay que visitarlo tanto, ¿eh? Tranquilo. No.
5: Mira, bueno, otro posible tema. Kafka habla mucho en sus obras de la burocracia. Si creen que vivimos en una sociedad en la que la burocracia es excesiva, quizá nos pueden contar también cuál ha sido el trámite más largo y más absurdo que han tenido que hacer.
4: Claro, volvemos a lo kafkiano, pero ya el escenario es la administración pública, ¿no?
2: Pues yo debo decir que para renovarme un pasaporte de urgencia hice una cola de 12 horas.
4: Perdón.
2: Y esa cola se convirtió en una fiesta.
3: Ah, sí.
2: No
3: kafkiano
2: sé si,
3: total,
2: ya
3: ¿eh?
2: Si llamarlo kafkiano, sí, pero estuvo kafkiano. Muy bien. Yo creo que por el lado burocrático nos pueden contar muchas historias.
3: Seguro.
2: Los oyentes,
3: hombre,
2: ¿no?
3: Porque esto conecta con lo que aquí sería Mariano José de Kafka.
2: Sí.
3: Por el vuelo a usted mañana y la mezcolanza de la burocracia de Kafka.
2: Y también nos pueden hablar de Kafka, oye, que pues si hay gente que le gusta mucho Kafka, libros, ciudades relacionadas con Kafka.
5: O de Praga, que él era de allí y al parecer se ha convertido en un atractivo muy turístico, que venden incluso llaveros con su cara. Se han hecho el recorrido de Kafka por Praga, por ejemplo.
2: Claro.
4: Ay, qué bonito.
2: ¿Nos pueden hablar de la relación con su padre? Porque yo cuando pienso en Kafka, pienso en carta al padre. Y
3: tú siempre las cartas.
2: Yo siempre voy a las cartas, cartagrafías, que también es un mundo, ¿no? Kafkiano.
3: También. Me perdí lo de los llaveros yo cuando estuve en...
5: ¿Sí?
3: Me perdí el merchandising ese en torno a Kafka, que está muy bien que lo
4: haciendo
3: que nos exploten,
4: negocio,
3: ¿no?
4: Con Kafka.
3: Ya.
2: Y le podemos dar la vuelta, pero creo que puede competir con Dantesco. ¿No? De Dante.
3: Sí, sí. En lo mal que se utiliza también puede competir.
2: Oye,
3: perfectamente, sí.
4: Estás tú muy hater hoy, ¿eh, Roberto?
3: No, es por añadir una mirada que... posiblemente también aporten los oyentes mañana.
2: Oye, ya la última, un poco más densa, también pueden hablarnos de si la actualidad se está poniendo demasiado kafkiana.
5: Sí.
2: ¿Os parece?
3: No, ha dicho que sí, que nos pueden hablar.
5: Ni desmintiendo ni afirmando.
3: Claro
4: aquí
3: que sí. Que
4: nosotros
3: sí.
4: Preguntamos que somos los periodistas y ellos responden que son los oyentes.
3: Pero a ver, Laura Piñero, o sea, tú no sacas el bombo ni nada, eliges tú y eliges kafkiano.
2: muy difícil, pero porque los oyentes sé que Del Faro hacen unos ejercicios de imaginación fantástico y que tienen muchas historias que dan para buenos libros,
3: pero
2: como los tuyos.
3: Que has rendido tributo tú al término, quiero decir, llegas aquí, ¿qué eliges? No, pues ¿kafkiano? No hay nada más kafkiano que esto, Laura Pinero.
2: Es muy difícil, si es que todo está pensado.
3: Bien, bien, bien, perfecto.
2: Oye, que me encanta escucharte
3: y me
2: encanta
3: verte. Igualmente.
2: Bueno,
3: Laura, un beso.
2: Lo dejamos aquí, pero sigue Roberto Sánchez. Gracias, chicas.
4: A ti.
2: Adiós. Hasta mañana. Un beso. Chao, chao.
6: El Faro, con Laura Piñero.
7: El Faro y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
8: Dale, José. Venga, va.
9: Una nana, Camila, podría anar a dormir.
10: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
11: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
12: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
13: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
14: És un animal.
15: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
16: Quimularro que acaba de fer la minya mal.
17: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
18: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
19: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
20: Què tal, bon dia, benvinguts al Què t'hi jugues, SER Catalunya. És dimecres i tot i que avui no hi sigui el Sique, doncs jo no em puc estar de sortir a fer una canya amb el Ramon Besa. Ramon, com estàs? Bon dia.
21: Molt bé, bon dia a tothom.
20: Tot bé?
21: Tot bé.
20: Ganes de Mundial?
21: Sí, més que res per la novetat. O sigui, el fi d'una etapa, penses Messi, Cristiano, Neymar, segurament pot ser l'últim Mundial, o serà. I a veure qui està disposat a agafar el relleu i jugadors doncs, com Lamine, veure Gordon des d'un punt de vista doncs, del Barça, totes aquestes històries. Sí, tinc... Més clar, jo no... Ara ja me'l miro des de la distància. Jo no vaig amb la motxilla amunt i avall. Cosa que també m'agradaria perquè voldria que seria més jove, però ara faig vida més sedentària i és més per la ràdio i televisió.
20: Fem que fem el Ramon Besa, com cada dimecres, pels voltants d'aquí de Ràdio Barcelona, al carrer Cas de Barcelona. Ramon, ara ho escoltàvem al butlletí. Leo Messi, Premi Princesa d'Astúries.
21: Me n'alegro molt. Anem a una velocitat de vertigen, que de vegades ens oblidem de circumstàncies, de fets, de futbolistes extraordinaris. Messi continua jugant, ara només el posem de vegades de tant en tant per quan sabem que ha fet un gol o s'ha lesionat o ha passat alguna cosa, per bé o per mal, però no en la normalitat, que és el que ens tenia acostumat a veure gols cada setmana. El fet hi ha contribuït segurament el fet de que el dol post-Messi Lamine Yamal ens ha ajudat a passar-lo d'alguna manera.
20: Molt, molt, molt.
21: I tot això fa que quan la gent recorda amb guardons que extrapolen el que ha estat l'univers Barça i que el transporten, doncs, jo què sé, com va ser el Mundial amb Argentina, com ara és un premi Príncep d'Astúries, quan hi ha un reconeixement unànim de gent que teòricament no ha sentit tan propera a Messi com ho hem sentit la gent que l'hem vist jugar al Camp Nou, doncs em fa especialment content. Crec que a poc arribarà aquella sensació que vam tenir el dia que va aparèixer el Camp Nou, allò d'incògnit, no? Aquell dia de nit i aquella fotografia d'abraçar-lo. O sigui, jo faria una cua per dies la gent que li pogués donar personalment les gràcies. Allò de dir, el lloc d'ara, això que fa el Florentino, una samarreta, l'altre que fa no sé què, jo suposo que ell no voldria per la seva manera de ser, però sí que faria una cua de gent... És gairebé com un monument per mi, com el de la Sagrada Família i el que suposa ara el Papa, no? Si posem en aquests paràmetres, per mi Messi ha estat el culte, el déu del futbol i ha estat jugant aquí. Per tant, la possibilitat de dir-li gràcies i si es pogués testimoniar d'alguna forma propera em faria molt content.
20: Doncs ens sumem aquest reconeixement que rep Leo Messi, que ens va fer molt i molt feliços a tots i que evidentment la seva sortida ens va frustrar tant i que el podrem gaudir en aquest Mundial en què Messi serà amb l'Argentina com a actual campió. Veurem quin rol té, però home, també és una mica menys personalment m'ho prenc així com un last dance amb ell, no? De poder explicar els seus darrers gols, com deies, en el seu darrer Mundial. Doncs escolta'm, tenim un punt de retrobament i de comiat, no?
21: Sí, que estigui bé físicament, perquè això suposo que que tindrà molt a veure amb les alineacions que pugui fer Scaloni, veurem quin rol tindrà. Com que s'ha reinventat tantes vegades, però sempre s'ha reinventat des del terreny de joc, em costa veure-la a la banqueta un partit d'Argentina, a veure com va el partit. O sigui, ell encara el que voldrà és participar, i crec que en això hi influirà molt l'estat físic, igual que passarà amb Neymar, depèn de com es trobi. I a Cristiano, bueno, aquest perquè físicament és una bèstia i segurament no tindrà la, no té la qualitat de Messi, per mi, i diria no té el regat de Neymar, doncs aleshores ell potser serà més capaç d'aguantar físicament el Mundial que no pas els seus companys.
20: Doncs aquest reconeixement, aquest Premi Princesa d'Astúries per Leo Messi, el 2002 el va guanyar la selecció del Brasil, el 2010 la selecció espanyola després de guanyar aquell Mundial, i el 2012 li van donar a Casillas i Xavi per aquella unió que van aconseguir després de les malifetes que va fer Mourinho i que tant van afectar en aquella selecció espanyola. Així que si tu trobes a Messi l'abraçaries, Ramon? L'abraçaries, el Messi, eh?
21: Jo sí, jo l'abraçaria i l'acompanyaria, no li preguntaria res, o sigui, no actuaria com a periodista ni li faria cap pregunta, sinó simplement que me'l miraria i només de veure'l m'abocaria els gols, els partits, les jugades, el que ha significat, i d'alguna manera de dir que les circumstàncies van portar cap a una decisió traumàtica, com va ser aquella no renovació de contracte i aquella partida cap al PSG, però que el record dels seus gols i de les seves jugades i de la seva manera de fer, per molts de nosaltres, serà inoblidable. I és bo que no s'oblidi. El futbol encara té memòria. Té memòria per moltes coses. I simplement ara faig una acotació d'una circumstància que s'està donant, que amb la gent que té problemes de salut mental, fins i tot amb algunes que pateixen Alzheimer, s'ha demostrat que quan han anat a visitar jugadors a les residències han reaccionat, perquè és emoció. Aquesta vegada també he recordat fa poc el que era Puskas quan va jugar la final de la Champions. És a dir, el futbol té aquest això de sentiment, de passió, que fa que nosaltres ens alimenti una mica o ens activi la memòria, i això és, per mi és molt saludable.
20: Doncs Leo Messi, i evidentment tot el que sigui per ajudar en qüestions de salut mental, benvingut sigui, siguin futbolistes o siguin les figures que siguin, sempre apel·lant aquesta emoció i aquest reconeixement que ha rebut el jugador argentí, ex del Barça, el millor jugador de la nostra història i de la història del futbol segurament, doncs que rep aquest reconeixement en forma del Premi Princesa d'Astúries que hem conegut ara fa uns minuts. Ramon, anem cap al present, deixem el punt nostàlgic de Messi. T'engresca en Toni Gordon?
21: Bueno, un jugador interessant, un jugador jo crec que és una aposta, està ben jugat en el
20: sentit... Ramon, mira, que arriba, vols prendre alguna cosa o no, ja que estem fent una...
21: Sí, jo prendré un bittercast, sisplau.
20: Un bittercast pel Ramon Besa i jo prendré un cafè amb llet de cibada, sisplau. Ah, ja m'han demanat, perfecte, doncs mira, doncs... Bueno, sí, perfecte, doncs ja està, són les coses del directe. Fantàstic, gràcies. Doncs molt agraïts, que sempre es tracten de meravella el glob aquí al carrer Cas. Ramon, deies, Gordon, no. Jugador interessant.
21: Jo l'he seguit una mica perquè a mi m'agrada el Newcastle, des de que vaig conèixer el St. James Park i vaig estar, tant per quan hi va jugar el Barça com quan un partit de la selecció olímpica, quan els Jocs Olímpics eren a Londres. Sempre he seguit una mica l'equip de les Garces, per la samarreta, per tot el que significa, i és un jugador molt interessant. Crec que el Barça el que ha volgut fer és fitxar-lo abans del Mundial perquè el valor pujaria. Ara entenc que també és un fitxatge car, i també entenc que és un cromo que tenim, o un cromo que, no sé, els moviments que té o les coses que fa les pot fer Rafinha o les pot fer Ferran. Vull pensar que el míster em porta una de cap per fer variants ofensives, i també entenc que el fitxatge de Gordon i tot el que s'està passant al voltant de Julián Álvarez i tal, la gent s'ha oblidat de Bastoni i de defenses, han dit, bueno, defensar com sempre, ja defensarem com podrem, perquè es tractarà d'insistir en fer un gol més que el contrari, i ens garantirem que aquest gol més que un contrari serà fins i tot possible a la Champions i no només a la Lliga.
20: Tant de bo, la qüestió és que ens ho seguirem passant bé amb aquest Barça de Flick, que seguirà engrescant-nos. Vas flipar molt quan el vas escoltar parlant castellà ja, i explicant que, escolta'm, ell volia jugar al Barça i que amb aquest fisio del Newcastle li deia que el seu somni era jugar al Barça i que per això volia aprendre castellà.
21: Bueno, m'ho va fer creure. Jo en aquests, quan se'ns presenta, diuen, tota la vida volia ser del Barça. I van al Madrid, tota la vida volia ser del Madrid. I dius, bueno, tot això s'ho porten après. Però clar, quan el sents parlar, com va parlar castellà, quan el sents que l'actitud que té, no, veus que no imposta, no? I que segurament, o almenys això, la gent que ha estat molt a sobre de la notícia, es deia que hi havia ofertes d'equips com el Bayern de Múnich, del Liverpool, segur que de la Premier n'hi havia per la temporada que ha fet, sobretot a la Champions, doncs em va sorprendre per bé, no? Quan hi ha desig, el mateix que va passar amb Flick. Recordem que ell volia entrenar al Barça i aleshores això es nota. A la vida, no, parlàvem, sembla, la setmana passada, amb el desig no n'hi ha prou. Hi ha d'haver coneixement, hi ha d'haver aptituds, però és important per tenir expectatives. Després pot venir la frustració, però si el desig es compleix, llavors pot ser un jugador imparable. Veurem si millor que sigui així, que no pas que no acabi de resultar bé.
20: Doncs també va sortir bé les coses amb Anthony Gordon, que té aquestes ganes de jugar al Barça, com va evidenciar el dia de la seva presentació. Has esmentat el cas Julián amb l'Atlètic de Madrid. Clar, és el primer dia que parlem amb el Ramon des dels tuits famosos de divendres passat, quan l'Atlético va mostrar doncs, el seu enuig per com entén que ha gestionat el Barça tot l'assumpte de Julián Álvarez. Què et va semblar aquesta reacció de l'Atlètic de Madrid, Ramon?
21: Infantil, per una part, i d'altra, conseqüent amb els nous temps, no?, de les xarxes socials, de cap aquí, cap allà. Sí que hi ha una sensació que a mi em preocupa una mica, com si, clar, el Barça no té un duro o li costa molt obtenir capitals. Aleshores, tot el que fitxa ho fa amb trampa. És a dir, encara que sigui veritat, sempre hi ha la sospita, no? I també és igual que el cas Negreira. L'Atlètic de Bilbao, Nico. No, és que el Nico no el podrà fitxar. Bueno, no el va fitxar, no es van acabar posar d'acord, però la gent del Nico ve prou que va estar aquí mirant aviam què feia amb el Nico.
20: Sí, senyor.
21: Doncs el mateix està passant a Julián Álvarez. Julián Álvarez sembla que vol sortir de l'Atlètic de Madrid. No sé si acabarà al Barça, pot ser que se'n vagi al PSG, pot ser que se'n vagi a l'Arsenal, pot ser que se'n vagi no sé on, però jo crec que el Barça fa bé i nosaltres juguem. Doncs a partir d'aquí, que això provoqui doncs, la riota de l'Atlètic de Madrid, home, fins i tot s'hi va atrevir a respondre els de l'Elx, no?
20: Sí.
21: Que vagin fent. Aquí ja també coneixem la figura de Mateu Alemany i sabem que quan un jugador vol fotre el camp del club, no sé si acabarà el Barça, però tinc la sensació de que l'Atlètic de Madrid, per més que el Cerezo sigui... El Cerezo també passa una mica com les xarxes socials. No sé si parla en sèrio o parla en broma, no sé si parla d'una de les seves pel·lícules o parla de la realitat. Per tant, deixem el temps. Jo crec que aquesta vegada el Barça, per lo que estic veient, perquè a més el nivell del fitxatge sembla que hi haurà sortides, estem veient ja el que passa amb Ansu Fati, veurem el que passa amb Rashford, és a dir, el Barça ingressarà, i a partir d'aquí tindrà més liquidesa i podrà afrontar fitxatges que abans eren impossibles. I crec que de la mateixa manera que de vegades som crítics amb el modus operandi del Barça, el que està fent ara em sembla molt més normal i conseqüent amb un club que va recuperant una certa normalitat.
20: Et tornaries boig per Julián, tu, o no?
21: Sí.
20: Sí?
21: Sí. I potser m'equivoco, però...
20: Si tu faries una oferta...
21: A mi m'han fet creure que és el jugador que encaixa el Barça per tal com juga el Barça. Jo m'ho he cregut per el que he vist i per el que m'han dit els entesos. Per tant, tornar-se boig, sí, home, ja sé que econòmicament s'han de mesurar els timings, no? Llavors, pot ser que 125 milions, per posar un cas de Julián, pugui ser car o no en funció dels altres fitxatges que hagi fet. A mi, per exemple, Anthony Gordon em sembla car, el qual no vol dir que sigui un preu desorbitat, pot ser que després ja veurem
20: clar,
21: què passa, no?
20: Sí, sí.
21: Però vull dir, els preus de mercat no els fixes només tu, però jo prefereixo més fer una inversió com Déu mana, amb un projecte que creus que no pas anar-los avariant molt. Crec que el paper que ha fet justament el planter o la Masia és ocupar llocs estructurals que si haguéssim tingut calés no els haguessin ocupats. És a dir, Marc Bernal potser no hagués sortit, Coversí potser no hagués sortit. Per tant, aquesta lliçó s'ha d'aplicar en determinades posicions. Ara, si tu busques un jugador per fer un salt de qualitat i marcar les diferències, és evident que algú ha d'ocupar la plaça que ha fet Lewandowski. I per ocupar la plaça que ha fet Lewandowski, jo en aquest moment més que diria que fins i tot que Harry Kane. Jo apostaria tot amb el cistell de Julián Álvarez.
20: Doncs veurem què acaba fent el Barça, que està pendent de com es resol tot aquest assumpte, que fa pinta que serà el serial de l'estiu. Ara, al seguit, el Santi Ovalle ens en dona algun detall més de com està la situació amb Julián Álvarez i amb la resta de noms propis del mercat del Barça. Però tanquem aquest cafè amb el Ramon Besa preguntant-te pel Madrid, que estem parlant de fitxatge, ja hem tancat a Gordon, i el Madrid, doncs, aquest diumenge, eleccions, fa mesos que tu ens alertaves, compta amb aquest tema del model de propietat que el Madrid, Florentino va insinuant, doncs al final s'ha convertit en el pal de paller tot plegat.
21: Cap i a la fi va ser ell el que ho va anunciar un mes d'octubre. i que després vam dir, ull, que si el Madrid es va convertint en una espècie de societat anònima, això no afecti el Barça perquè quedarà com únic club, llevat de l'Atlètic de Bilbao, que justament acaba de fer eleccions, i el que és Osasuna. La Porta, en aquest sentit, es va desmarcar de Florentino. Jo crec que aquesta, a nivell de titularitat del club, de propietat del club, va ser una bona notícia, en tant que el model del Madrid no interessa per res, per tant, si no van plegats de la mà, és possible que cadascú faci la seva via. Això d'una banda, i després sí que veig que no sé si és un problema de liquidesa, no sé si és un problema de capitalització, no sé exactament què és el que està passant al Madrid, però esclar, això que per saber el valor que té el club, te n'haguis de vendre una part, no em sembla una mala lliçó. La prova és que paral·lelament en aquesta decisió, que ja és la que li va costar més de reformar, ja va dient fitxatges, entrenadors, perquè la gent d'alguna manera no es fixi en el model de societat propietària, sinó que es fixi més en el terreny esportiu. Això per la part de Florentino. Vaig entendre també la convocatòria de la seva conferència de premsa perquè creia que aquesta candidatura que ara ja s'ha presentat ja es devia començar a iniciar, i aleshores ha intentat precipitar la seva presentació, però jo crec que aquesta candidatura ha fet una cosa molt bona, que és la de buscar un tòtem del Madrid que ha quedat arraconat per la política de Florentino, com és Raúl. A partir d'aquí jo crec que amb Raúl pots agafar tot el madridisme que, sent nostàlgic, no està d'acord amb la manera de manar Florentino. El que no m'agrada és que amb tots els meus respectes, amb un empresari amb el poder adquisitiu que té, amb l'edat que té, tingui un discurs tan nyonyo, tan passat de moda, tan poc actualitzat. Em sembla com si encara fos pre-Florentino, no pas post-Florentino, no? Això que el Barça segona, que si el cas Negreira, que si ens han robat, tot això em sembla molt populisme barat. Jo pensava, em sembla que ho dèiem la setmana passada, que les eleccions del Madrid després de 20 anys, d'acord, que és molt difícil poder-hi competir perquè necessites uns requisits que no ten, tindrien un punt com les del 2003 aquí a Barcelona, que vam veure moltes alternatives, sí. Vam veure un canvi de model, i ara en canvi és Florentino sí, Florentino no. I clar, això era com abans, amb Núñez sí, Núñez no, fins que el Núñez va dir prou. Per tant, mentre vagin continuant així, jo crec que més que una evolució serà una involució. Tenen pasta, podran fitxar jugadors, molt bé, però no em preocupa, no estic veient una persona o una alternativa a Florentino que diguis, ull, que tio em porta una de cap, em sembla molt anar donant voltes sobre un mateix model, no sobre com ha de ser el Madrid. I pel Madrid també recordem que els dos últims anys no ha guanyat res. O sigui, que això de que el model Madrid també s'ha de reinventar, sí. Perquè el que tenien, doncs, últimament fa figa.
20: Tant, Grinyol, en tot cas, preveus, evidentment, que guanyarà Florentino diumenge, no?
21: Sí, jo crec que sobretot perquè té l'aparell al seu servei, d'alguna manera, no? És a dir, el vot per correu, el cens electoral, té molt, i jo crec que la campanya de més que Riquelme, jo crec que la bandera és Raúl. O sigui, a mi m'interessa quin club té el cap Raúl, i aquí sí que es pot evolucionar, però ja et dic, per mi no m'aixeca cap expectativa escoltar Riquelme, perquè tot el que diu em sembla d'un soci mal, no he vist cap detall que em faci pensar que com pensa construir el nou Madrid.
20: Ramon, ha estat un plaer, com sempre, parlar amb tu.
21: No, igual, gràcies a tu per aguantar-me i als oients i per escoltar.
20: Bueno, encara continua la temporada, eh? Jo m'acomiado avui del Ramon, però que el dimecres que ve ja estaré per terres americanes seguint el Mundial.
21: No, ja haurà començat el Mundial a punt.
20: Estarà a punt, quedarà un dia. Ja serem per allà, per tant, jo avui tanco aquestes canyes amb el Ramon, però el podreu seguir escoltant, evidentment, al Que t'hi jugues i a Ser Catalunya, doncs, de la mà del Sique i al llarg d'aquestes setmanes properes. Ramon, gràcies.
21: Gràcies a tu, Flaqui, que tinguis un bon Mundial, t'escoltarem, et seguirem, i amb tot l'equip, jo crec que amb el Bruno i tots els que sabeu de futbol, és un gust, estar pendent del Mundial, és allò de recuperar el posar-te a la ràdio o a la televisió per veure el que passa en un lloc on no hi ets, i això fa denteta, saps? És a dir, et fa estar molt, molt curiós, o sigui que esperem que tot vagi molt bé.
20: Molt agraït, Ramon. Doncs res, tornem cap a l'estudi. Willy, posa'm avui la versió llarga de la sintonia, i tornem cap a l'estudi per poder ja seguir el programa, recuperant el fil d'aquesta informació que coneixíem a les 12 d'aquest Premi Princesa Astúria per Messi, i de seguida, per cert, tenim convidat de luxe aquí a la taula del Que t'hi jugues. Va, que torno cap aquí, Willy, fom-t'hi.
0: ¿Estás con el run run por si el perro hace saltar la alarma?
14: ¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad.
1: porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
14: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
22: Perdone, que nos la quedamos.
14: ¡Ea! ¡Otro!
23: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en BBVA.es. ¿Avanzamos? BBVA.

0: Doncs ja som aquí. L'avantatge de que... tenir-lo aquí davant i d'estar en forma. I d'estar en bueno, fem el que podem.
1: I a més a més, ni una gota de suor ni res.
0: Home, però si són 15 metres. Es creu al carrer. Tampoc és tan...
2: Bueno, però hi ha molt trànsit en aquest carrer.
0: Saps qui està molt en forma?
2: Qui?
0: Bruno Alemany.
3: Què dius?
2: És veritat. És veritat.
3: Què dius?
0: Surt a córrer, ritme alt...
3: No, no.
0: L'altre dia a Budapest... 12 quilòmetres.
2: 12 quilòmetres?
3: Vaig fer 6. Vaig fer 6 i vaig posar una muntanyeta.
0: Això és veritat. Va veure una muntanya i va dir... Pujaré corrent fins allà.
3: No, no. Vaig pujar caminant.
2: I tu vas anar-hi o no?
0: Jo vaig anar-hi. 6 quilòmetres també, però un ritme bastant més lent que el de l'Alemany.
1: Amb baixada.
0: Jo no faria un rècord. Qui sí està a punt de fer un rècord, no sé si ja l'haurà fet, és Toni Bou. Deixa'm marxar cap a Piera, allà hi tenim el Martí Juncà. Martí, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Flaqui.
0: Explica'ns exactament... Estàs a Piera, a la rotonda Toni Bou, i s'escolta de fons perquè vol superar un rècord Guinness. A veure, explica'ns.
4: Sí, ara mateix doncs intentarà l'últim d'aquests 4 intents que ha fet Toni Bou d'intentar fer el màxim de salts amb la roda del darrere. Ens estem aquí ara mateix ubicats a la rotonda Toni Bou, que hi han situats 48. Mira com sona, mira com sona.
0: El live de YouTube, eh? Podem veure imatges del que farà Toni Bou a la rotonda Toni Bou de Piera.
4: Exacte, una mà amb el micròfon, una mà amb el mòbil, a veure, espero que es vegi bé. I això... Ara mateix veiem que està... No sé si tot el poble de Piera, però una gran part del poble...
0: Martí, hi ha una sèrie de bidons que a la rotonda que fan tota la volta, diguéssim, i aquí és on farà el rècord Guinness de salts amb la roda del darrere.
4: Sí, mira, ara mateix començarà el seu quart i definitiu intent. Ha fet el primer de prova, en què han sigut 53 salts, el segon n'ha fet 40, i el tercer ha tornat igual a aquesta marca de 53. Aquest rècord no l'havia intentat encara ningú, és nou. I el rècord Guinness marcava que la marca mínima per poder considerar un rècord era de 36 salts.
2: Ja,
4: i Toni Bou, amb la seva volta de prova,
0: ja
4: no l'ha doblat, però se l'ha passat completament. I ara mateix... I ara mateix estem veient en directe Apren a comptar amb Toni Bou. Està fent aquí aquests salts.
2: Va per 20, va per 20.
0: Ja en porta 20.
4: Pel número 24, acaba de fer la meitat de la volta. Tot el poble animant, picant de mans. Això està seguint... Bé, és història del motor català mundial.
2: Per quin va?
4: Que aquí, si no, havia de ser Toni Bou. S'ha quedat a 40. Sembla que no millorarà la seva marca de... No, mira, marca en 39. No millorarà la seva marca de 53. Però bàsicament això només es podia superar ell mateix. I ara mateix aquí a Piera, localitat d'on és fill Toni Bou, acaba de viure història del trial mundial, on Toni Bou acaba de batre aquest rècord Guinness del màxim de salts fets amb la roda del darrere. Justament aquí, a la rotonda Toni Bou, que ens han comentat que era una mica complicat de fer, perquè, com podeu veure, no sé si s'aprecia en càmera els que estan a lives del Que t'hi jugues, és una rotonda en pendent, cosa que fa encara més difícil poder aconseguir aquest rècord que Toni Bou ha absolutament pulveritzat, que ara mateix s'atura a la carpa de Repsol, l'estan felicitant tot el seu estable, la seva família, en un dia, com dic, històric
2: 53?
4: Per al poble de Piera. 53 salts que ho ha fet dues vegades. Dues vegades ha aconseguit.
0: Mira,
4: que ara mateix, mira, ens passa per aquí davant.
0: Xuca
4: el live del Que t'hi jugues. Tots xucats per Toni Bou. I un aplaudiment per Toni Bou, que acaba de superar aquest rècord de salts consecutius fets amb la roda al darrere amb una moto de trial.
0: Molt bé, molt bé. Doncs gràcies, Martí. Si tenim oportunitat de parlar amb el Toni Bou al llarg del programa, doncs ens demanes pas des de Piera, on hem assistit amb el Martí Juncà. Aquest rècord Guinness, 53 salts, és el rècord que estableix Toni Bou. Gràcies, Martí. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Què et sembla, Valle? Aquesta no te l'esperaves, eh?
2: No, no. Molt bé, molt bé. Ha de veure qui el supera, 53.
1: Flaqui, no. Flaqui 6 quilòmetres, Toni Bou 53 salts.
0: No, no, clar, té molt més mèrit el seu. Si veiessis el ritme que porta Flaqui quan surt a córrer. En fi, 12:28, escolteu el Que t'hi jugues, ja ho heu escoltat al butlletí. La notícia del dia és aquest Premi Princesa d'Astúries a Leo Messi, que rep el guardó que haurà de venir a recollir al Teatro Campoamor d'Oviedo d'aquí a uns mesos. Normalment se sol entregar el mes d'octubre, per tant, doncs veurem... El 23 d'octubre, em diu l'Helena, perfecte. Doncs el 23 d'octubre. Recordem que el 2002 l'havia guanyat la selecció de Brasil, o se li havia entregat a la selecció de Brasil, 2010 la selecció espanyola, després Casillas i Xavi el 2012 per la seva feina per reunificar els ànims a la selecció espanyola després de tot el que ha passat Mourinho, i ara el rep Leo Messi en reconeixement a la seva trajectòria. Santi, tens... carpetes de mercat blaugrana de les quals ens pots explicar algun detallet, no? Sí, algun detallet.
2: Per quina vols començar?
0: Home, la gent està molt pendent de tot el que fa referència a Julián, no? Ha dit el Ramon que ella es tornaria boig per Julián Álvarez, eh?
2: Ostres. El Barça, el missatge que envien és que després d'aquesta primera oferta la resposta són memes i que, per tant, després de que la resposta sigui memes no es pot fer immediatament una segona oferta. Aquí entra el paper ara dels intermediaris. Ja vam explicar els que ha designat el Barça, que són l'agència Niàgara, sobretot Juanma López, que té una bona relació amb tots dos clubs, que facin la seva feina i que el jugador apreti també internament per dir-li, escolta'm, com ja ha fet, però que deixi clar l'Atlético que vol anar al Barça. I a partir d'aquí, que es pugui reconstruir una mica aquesta relació, fer la segona oferta i anar per Julián. El que sí tenen clar el club és que fa pinta que aquesta operació serà llarga, que se'n pot anar fins a final de... O sigui, que no es tancarà abans del Mundial. No sé si final de mercat, tant de bo que no, però tenen clar que molt hauria de canviar la pel·lícula perquè no sigui un serial aquesta operació de Julián.
0: Per tant, calma. Calma, perquè la cosa està com està. Primera oferta, rep la resposta en forma de memes, el Barça entén que ara no és el moment ni molt menys de presentar-ne una segona, veient com ha reaccionat l'Atlètic de Madrid, que facin feina de passadissos als intermediaris per intentar acostar posicions i veure també la posició de Julián Álvarez. El que passa, clar, calma, però clar, és una posició tan important que deixar-la pel final, no sé si... Bueno, tant per tu com per l'Atlètic.
2: No es pot fer d'una altra manera.
0: No hi ha més. S'haurà de tenir paciència i calma. Segona carpeta. Bernardo Silva.
2: Nil, què havíem explicat fins ara?
1: Bernardo Silva havíem explicat fins ara que jo crec que l'acord ja és total amb ell. Bueno, crec que no, l'acord és total amb ell. Faltava l'hoquei de Flick, que mesos enrere no acabava de veure-ho clar. Sembla que hi és, però, com va explicar Santi Ovalle, s'ha d'alliberar la plantilla. Alliberar la plantilla vol dir que hi ha d'haver sortides, i els dos noms propis que jo crec que més opcions tenen de sortir són Rooney, que ja vam explicar la seva situació, i també Marc Casado, que té opcions d'Aràbia, també l'Atlètic de Madrid, i a més a mi hi ha una cosa que un més un són dos, Casado i Bernardo Silva, Jorge Méndez.
2: Jo crec que el pas endavant que s'ha fet és... Bernardo Silva no és un fitxatge prioritari, ho hem estat dient, perquè no es volia reforçar al mig del camp. Se'l considera una oportunitat de mercat. Davant d'aquesta oportunitat de mercat, i que és una operació relativament fàcil, s'arriba a un acord. És a dir, en salari, estem d'acord. En anys de contracte, estem d'acord. En rol dins l'equip, estem d'acord. Hansi Flick el veu com un futbolista que li reforça al mig del camp, perquè és un top mundial al mig del camp, i a part li pot servir d'extrem per quan s'hagi de donar descans a la Lamine Yamal, que descansa poc. Però diu, ok, no era prioritari, no volia reforçar al mig del camp, però si hi ha aquesta oportunitat, tirem-la endavant, però buida'm la plantilla. No vull tenir aquí 30 jugadors i posicions triplicades, no vull. Puida, Rooney, fora, Casado, busqueu-li una sortida i a partir d'aquí executem Bernardo Silva i en aquest punt està.
0: Tu, Bruno, te l'imagines a Bernardo en aquest Barça?
3: Sí, totalment. És que a mi em sembla un futbolista absolutament vigent. Crec que hem vist una versió de Bernardo durant l'any que s'ha convertit en imprescindible per Guardiola quan ha tingut a la banqueta jugadors pels que ha pagat 60 milions d'euros o més. Hi havia Nico González a la banqueta, hi havia Reinders a la banqueta ocupant una posició semblant al camp a Bernardo Silva, i em sembla un futbolista capaç de portar el ritme del joc, d'organitzar, però també, com deia el Santi, de jugar, perquè no, a la banda dreta. Ja no té la velocitat d'abans, però em sembla un grandíssim futbolista encara.
1: Això que diu Bruno de vigent, ha jugat 38 partits de Lliga a aquesta Premier League, 4 de Copa i 8 de Champions. És a dir, que no és un futbolista que, malgrat que fa els 32 anys aquest mes d'agost, que ja no estigui jugant. És a dir, que ha jugat tots els partits de Lliga de la Premier aquesta temporada. Per tant, vol dir que en forma està.
0: Doncs Bernardo Silva, tot acordat, però Flick posa aquesta condició d'escolti'm.
2: Més que Flick posa la condició, sí, és una cosa de club. És a dir, s'ha de començar a...
0: És la cosa lògica, al final. Oh, sí, si al final Flick es gira i veu que ha de deixar fora cada partit a 12 jugadors, doncs clar, és un problema.
2: I més peces repetides, és a dir, correcte, sí que s'ha de reforçar la part d'atac, i amb el nou, si es pogués executar, s'executaria, perquè et falta, s'ha de sortir Lewandowski, però si tens tantes posicions repetides, ok, Bernardo Silva millora plantilla, és una oportunitat, però abans, les peces amb les quals no comptem no tindran minuts, que vagin sortint.
0: Bruno, el Ramon deia que ell es tornaria boig per Julián. Tu em bugiries per Julián?
3: Jo no em bugiria, és a dir, a mi 100 milions ja em semblen prous, però també m'atreveixo a dir que pagaria abans 115 per Julián que 100 per una opció Z. No sé si m'estic explicant. Si el Barça acaba fitxant un bon davanter, m'ho invento, un Víctor Jóqueres, pagar 100 milions d'euros ara per Víctor Jóqueres em semblaria bastant pitjor que pagar 115 per Julián.
0: Fem el joc. 120 per Julián o 90 per João Pedro?
3: Bona pregunta.
0: Dic perquè igual es pot moure per aquí el tema, no sé.
3: Potser tiraria pels 90 per João Pedro, sí? Perquè també m'agrada molt. Però m'agrada encara més Julián, que quedi clar que em sembla millor futbolista Julián Álvarez que João Pedro, però és que 30 milions són molts diners.
0: Hem parlat de Julián Álvarez, hem parlat de Bernardo Silva, de Rashford encara n'hem de parlar?
2: Bueno, no, ara mateix no, és a dir, ha passat gent per davant seu, però sobretot perquè el Manchester United no baixa del burro. El Barça vol renegociar aquests 30 milions, si pot ser una nova cessió, perquè lògicament no és un jugador molt que... O sigui, no és un jugador pel qual es farà cap bogeria, però si el United et digués sí, te'l cedeixo un altre cop, potser o sigui, estudiarien si se'l queden. Però ara mateix el United el que diu és si no vols pagar els 30, busco algú que em pagui els 30. I no està en la posició ni de rebaixar els 30 ara mateix. L'estiu, com sempre dic, és llarg i potser arribes al 15 d'agost, no ha trobat cap sortida i es torna a reactivar. Però el que ara mateix li està dient el United al Barça, quan ha preguntat, és són 30, si no vols 30, li vendré un altre tu. En
0: qualsevol cas, el Barça ara ja amb Gordon no té aquesta necessitat d'invertir aquests 30. Si, com dius, s'obre un nou escenari en què Rashford al United baixa entre cometes del burro i t'obre una possible cessió o un escenari econòmicament molt més viable, doncs aleshores, com que ja tens a Gordon, no te'l planteges. Si has de pagar 30, doncs el Barça ja ho té bastant més encaminat. I tanquem amb Ansu Fati, que ja ens deies que abans del 30 de juny la idea era que es pogués tancar, doncs sembla que anirà fins i tot més ràpid, no?
2: S'espera que es pugui tancar la setmana vinent, estan posant negre sobre blanc i falta per pactar l'alta percent de futura venda. És el que falta per pactar, perquè el Barça vol mantenir cert control, que no és un control, és un rèdit econòmic, però un tant per cent de futura venda per Ansu Fati.
0: Doncs ho celebro, que hi hagi aquesta futura venda, aquest control, per no perdre el...
1: Clàusula definitiva. Lluís Flaquer.
0: Clàusula Lluís Flaquer, no, clàusula lògica, em sembla. És veritat, no, Bruno? Al final, és un jugador teu, que l'has format tu, que tal, pues, home, controla'l, no fos cas, que tant de bo puguem tenir un nou Ansu Fati amb la versió brutal.
3: De les temporades post-lesió, jo crec que aquesta és la que hem vist, no només el ritme golejador més alt d'Ansu Fati, sinó la millor versió. L'he vist amb una mica més d'espurna que altres temporades i apropant-se a la seva millor versió, per tant, jo crec que fa bé el Barça.
0: Doncs és l'F5, l'actualització que li fem avui a les carpetes que té el Barça en aquest mercat, que, paciència, perquè això tot just acaba de començar, som a 3 de juny, imagineu-vos, el que queda per davant i més havent-hi mundial que poden canviar molts escenaris. 12:37, endrecem l'actualitat, va!
5: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
0: Toni Camacho, què tal? Com estàs?
6: Què tal, bon dia.
0: Mitchell, nou entrenador de l'Ajax.
6: Ja és oficial. Després de tancar la seva etapa a Montilivi, el tècnic madrileny ha firmat amb el club holandès fins al 2028. Mitchell ha demanat a l'afició que confia en el projecte i que junts tornaran a fer que l'Ajax competeixi pels títols europeus.
7: For me is a great moment in my career. We will start a new challenge and I want to everybody trust in our project. Together we can take Ajax back, fight to titles in Europe and in Holland, no?
0: Mitchell en qüestió de dies aprendrà ja l'idioma de la casa, no patiu. Bruno, et quadra Mitchell a l'Àjax?
3: Sí, per model de joc, per idea de joc, per que el coneix segurament molt bé Jordi Cruyff, que és el director esportiu de l'Àjax, per tant crec que pot fer bona feina. També dic que té una plantilla molt, molt jove, que no està tan preparada per competir i que no serà fàcil que guanyi títols.
1: Una plantilla, a més a més, justeta.
3: Molt millorable.
1: Molt millorable. Mike Godz crec que és el millor jugador.
0: Oh, my God.
3: Mika Godz.
1: Sí, Mika Godz. Sí. Sí. I quin mal...
0: Quin mal on juga?
1: Quin mal, no, quin mal escoltar Mitchell parlant anglès.
0: Ai, Mitchell, gran entrenador. Esperem que li vagi tot molt bé a l'Ajax. Més coses, Toni, en bàsquet. Victòria del Barça a l'inici dels play-offs de l'ACB.
6: El conjunt de Xavi Pasqual va aconseguir robar el factor pista a Lucan Murcia i va avançar-se en l'eliminatòria després de guanyar còmodament per 68-91. El tècnic de Gavà va mostrar satisfet pel rendiment de l'equip i pel triomf aconseguit.
8: Estamos contentos por la victoria, un partido bastante completo, que hemos conseguido coger la ventaja en el segundo cuarto y eso nos ha permitido estar cómodos en el partido y llevar la ventaja hasta el final. Y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy, muy difícil poder ganar.
6: En l'altre duel de la jornada, la Laguna Tenerife va donar la sorpresa i va superar el Real Madrid per un ajustant durant 7-98. Avui, el València rebrà el Bilbao Bàsquet a partir de les 7 de la tarda, mentre que la Penya visitarà el Baskonia a les 9 del vespre.
0: I aquesta matinada, si no podeu dormir o si us agrada la NBA, comencen les finals.
6: San Antonio Spurs i New York Knicks protagonitzaran la lluita per l'anell de campió de la NBA. El primer partit serà aquesta matinada, 2:45, a la ciutat de San Antonio, en una eliminatòria el millor de 7 partits.
0: I acabem amb tenis perquè Rafa Hoddar va quedar eliminat de Roland Garros.
6: El tenista espanyol s'ha acomiadat de la seva primera participació al torneig parisenc en els quarts de final després de ser superat per l'alemany Sasha Zverev, que va tancar el partit per la via ràpida amb un clar 3-7-0.
5: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, senyor Faqué, com estamos?
0: Doncs prou bé, i vostè?
9: Un poquito mejor de la voz. Andoni Iraola, vamos a Inglaterra. Andoni Iraola se enfrenta, ahí que tienes a Bruno,
0: sí,
9: a una tarea titánica en el Liverpool. Tras la salida sin acompañante de Salah, se lee en el diario Liverpool Hecho. En una información firmada por Stephen Miller, se anuncia que el entrenador vasco firmará 2 años por el club de Anfield. Y todo se entiende, como recuerda este diario, desde la figura de Richard Hughes, que fue el director deportivo que fichó a Iraola para el Bournemouth. Hace 3 años que lo fichó y tomó una decisión que impulsó al club a unos niveles realmente espectaculares y elevó la figura del que fuera entrenador del Rayo. Y es Hughes, por lo tanto, el ejecutivo que también ha diseñado el fichaje de Iraola para el Liverpool.
0: Doncs Iraola, Bruno, bon repte per davant, eh?
3: Sí, sí, la veritat és que ha fet una feina impressionant al Bournemouth. El que més em crida l'atenció d'ell és la capacitat que té per fer millorar individualment als jugadors, cas de Housen, Jabarni, dues de les vendes més importants de la Premier la temporada passada, però també aquest any amb altres jugadors com Ryan, un brasiler que acaba tant al Mundial. Crec que ha fet molt bona feina, però és un repte molt important. El Liverpool és un dels equips més grans d'Europa, òbviament.
0: Gràcies, Marcos.
9: Hasta luego.
0: Els que esteu veient el live del YouTube, o el live del que t'hi jugues, veieu que ha entrat un mite ara mateix a l'estudi. Sergio Lozano, què tal, com estàs?
10: Hola, buenas.
0: Tot bé?
10: Muy bien, perfecto.
0: Encara emocionat per la retirada de divendres de la samarreta?
10: Todavía emocionado, la verdad. Si lo pienso, digo, wow.
0: Ara en parlarem amb el Sergio Lozano, perquè ens acompanyarà fins una bona estona aquí per parlar de la seva nova etapa, d'aquest moment tan emocionant que va viure el Palau Laurana divendres passat amb la retirada de la seva samarreta. Ens visita avui el que t'hi jugues tot un mite. Anem a xarxes, va, Willy.
5: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
11: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
5: Arroba que t'hi jugues.
0: Hola, Núria, què tal?
12: Què tal, Flaqui, com
0: bé?
12: Estàs? Sí, tot bé.
0: Sí.
12: Avui et portaré una cosa que t'agradarà, perquè... La Mini Amal és youtuber, també.
0: Ah, sí?
12: Sí, bueno, té un canal de YouTube,
0: tot.
12: Es diu La Mini Amal, la veritat és que té moltes visualitzacions.
3: Molt original, el nom.
12: A veure, Bruno, si tu et diguessis la Mini Amal, no et posaries un altre nom al teu YouTube.
3: Una petita broma.
12: No, està bé. Doncs Bruno, Flaqui, Nil, la Mini Amal ha penjat un vídeo d'un dia amb la Mini Amal.
0: Ah, mira.
12: un dia amb ell, es veu com va l'entrenament i mira, aquest és el moment en què explica a Valde, a Marc Casado i a Fermín que està fent un dia, una gravació per YouTube de com és un dia amb la Mini Mal.
13: Está grabando un día conmigo y tú, hermano.
14: Está grabando un día con la Mini.
13: ¿Pero cómo puede grabar un día aquí?
14: ¿Qué puede para mirar a YouTube, bobo?
13: ¿Ah, sí? Pero tienes que hablar a la cámara, ¿sabes? Ahora va a desayunar.
14: Bueno, pues tienes que hablar con ellos.
13: Ahora va a desayunar
14: con el calvo Valde y Fermín.
13: Hay que ser realista, hermano.
14: Yo no puedo decir lo que te quiero decir ahí, ¿verdad?
12: Li diu calvo a Marc Casado.
0: Ah, mira.
12: Sí, directament.
0: Li diuen calvo.
12: Li diu calvo a Marc Casado. I llavors, després de l'entrenament, la Mini Amal torna a casa i explica una mica quins plans té com a futbolista professional a la tarda.
15: Una vez vuelto a entrenar, todo el mundo piensa, no, ya está, la vida de futbolista me ha acabado. Pues no, vamos a rodar ahora de Marcona. No sé a qué hora acabaré, mira. Se supone que acabo en 3 horas. Vamos a grabar a la hora que llegue. Yo creo que saldré en 4 o 5 horas después. Y luego cuando llegue a casa yo creo que ya estoy libre, creo, pero no tengo ni idea.
12: Per cert, no ho he posat perquè realment a nivell sonor no porta gaire, però la gravació que va a la Mini Amal és amb Ronaldinho. Les imatges sí que valen la pena, és un anunci i ho grava amb Ronaldinho, però és veritat que no s'escolta gaire de la conversa entre la Mini Amal i Ronaldinho, però el canal de YouTube de la Mini ha un dia complet amb el futbolista del Barça.
0: Gràcies, Núria. 12:44.
5: Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
16: No egos, because the egos kills every success.
17: Els egos maten l'èxit. La guardarem com a frase de capçalera.
5: Què t'hi jugues?

0: Joan, què ha de sonar al balcó d'aquest dijous 4 de juny?
1: Doncs probablement, evidentment, una mica de Bad Gyal. O The Cure.
0: Sí, perquè aquest dijous obrim el balcó des del Primavera Sound per conèixer com es prepara el festival més gran del sud d'Europa i el més massiu del nostre país.
1: Ballarem moltíssim.
2: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.

0: presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
3: El Què t'hi jugues? 1:05. Ara sí, 1:05. 1:05. El Què t'hi jugues? Ens divertim.
4: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
3: Ens divertim avui i ens divertirem aquest divendres amb el programa que farem a Tarragona i amb el qual esperem que vingueu a veure'ns. Si voleu fer-ho, aquest divendres dia 5 de juny, anem a Tarragona a començar a escalfar ja el Tour de França, que ja sabeu que aquest any surt des de Barcelona i passarà per moltes localitats catalanes, una d'elles Tarragona, i per això aquest divendres fem el programa des del vestíbul del Teatre de Tarragona, la Rambla Nova. Per allà passarà el Tour de França d'aquí unes setmanes i anem allà, doncs, a fer aquest programa on podrem tenir, doncs, podreu fer-vos fotos amb el trofeu del Grand Depart, tindrem convidats molt especials i vindrà gent de la taverna. I parlem molt de ciclisme i molt de futbol i passarem una bona estona. Si voleu venir, envieu-nos un missatge, digueu-nos el vostre nom i cognoms i quan sereu. 606-32-72-11. 606-32-72-11 i ens envieu el missatge i en prenem nota i divendres 5 de juny ens veiem en aquest Què t'hi jugues que farem a Tarragona. Al llarg de la primera hora hem assistit a un rècord Guinness a Piera amb el Toni Bou i vull tornar cap allà perquè em sembla que el Martí està amb el protagonista del dia. Martí Juncà, què tal? Bona tarda de nou.
5: Hola, Flaqui, doncs sí, estem aquí amb el protagonista d'avui, Toni Bou, com estàs?
6: Hola, molt content del rècord.
5: 53 salts. Com s'aconsegueix aquest rècord?
6: Doncs mira, la veritat que una mica espantat, perquè ahir vam vindre a provar una miqueta, algun vídeo es movia, amb 20 intents que vaig fer més o menys vaig aconseguir-ho 2-3 vegades només, però bueno, avui ha sigut una mica millor, ho hem pogut aconseguir, davant de tota la gent de Piera, una hora complicada, amb molta calor, així que merci tots per vindre.
5: I com se t'acudeix aquesta idea? Al final que et despertes un dia i dius, bé, avui plantaré 48 bidons a la rotonda de Piera i començaré a fer salts. Com s'ha tacut això?
6: Bueno, la veritat que va ser idea de Repsol. Ells, bueno, pues sempre busquen coses diferents. Fa dies que em van dir aquest any hauríem d'intentar aconseguir algun rècord, tenim diverses idees i vaig dir, bueno, m'agradaria molt que el primer fos a Piera per lo que significa per mi i, evidentment, ràpid ells van dir, bueno, la rotonda es podien fer alguna cosa especial. Evidentment, pues, ells que venen això, aquest producte, pues, els bidons era algo molt interessant per ells i ràpid va sortir la idea. La rotonda no és la ideal perquè té un metro i mig de desnivell, doncs una mica els bidons amb contraperalte, una mica difícil, però ha valgut la pena.
5: Doncs, Flaqui, ja escolteu en Toni en directe pel Què t'hi jugues, per preguntar-li el que vulgueu.
3: Toni, què tal, com estàs? Enhorabona.
6: Hola, molt bones, molt bé, molt bé.
3: Clar,
6: molt bé,
3: ho veiem des de l'estudi amb les imatges que ens enviava el Martí Juncà, i clar, aquest desnivell t'ho deu haver complicat-ho bastant, això, no?
6: Doncs sí, no? La veritat que molt més del que esperàvem, sobretot ahir quan vam veure que els bidons, encara que estiguessin plens d'aigua i soldats, doncs per la part de dalt flexaven, i això feia que no podia anar a poc, heu de fer la volta bastant ràpid, i bueno, doncs amb 3 intents entren aquell nervi de dir a veure si no ho aconseguiria en 3 o 4 intents, no? Em quedaré sense el rècord amb tanta gent que ha vingut a veure-ho, així que bueno, doncs he fet aquells petits nervis, no de carrera però similars, i al final s'ha pogut aconseguir.
3: Crec que tenies ja algun rècord Guinness també tu, no? En tenies 2 més ja, oi?
6: Sí, tenim un parell de salt de llargada, d'una paret també que vam aconseguir una a França i una a Palau de Plegamans, així que bueno, doncs tenir una Piera també fa que sigui diferent.
3: Sí, noi, clar, com que no en tens prou amb el rècord de mundials que tens a les esquenes, doncs vas fent rècord Guinness també en diferents proves. Escolta'm, això de tenir la rotonda a Piera, al teu poble, a la teva localitat, que vingui tota la gent a recolzar-te, també deu ser un subidón per tu, no?
6: Doncs sí, la veritat que, com he dit, no, vindre aquí a les 12 era el millor per la premsa, però no per la gent, i ha fet un gran esforç per estar aquí, amb molta calor, amb un dia de feina, així que superagraït, i com dius, no, m'he sentit molt ple i molt orgullós del poble.
3: I a nivell competitiu, més enllà del rècord Guinness d'avui, li estem donant forma ja al 40è mundial o no?
6: Estem allà, estem treballant. A Japó va anar molt bé, setmana següent tenim Andorra. Estem fent una molt bona feina, amb l'espatlla hem treballat molt bé, segueixo, doncs, evidentment, amb els tendons trencats, però bé. Amb tot l'equip estem fent una feina de recuperació molt i molt bona, així que una mica amb pinces, però cada dia una mica millor.
3: Però cada dia millor, i ho celebrem amb el Toni Bou, que és un dels bons amics del programa, que ens ha vingut a visitar, doncs, cada vegada que ha guanyat algun dels seus molts mundials, en té 39, va cap al 40, doncs celebrem el camí que estàs fent i aquest rècord Guinness que hem viscut en directe aquí al Que T'hi Jugues i del qual ens en sentim també molt orgullosos. Toni Bou, gràcies i enhorabona.
6: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Doncs el Toni Bou amb el Martí Juncà. Martí, des de Piera, entenc que la gent ja desfilant i acabant de felicitar un dels ídols que tenen a Piera, no?
5: Sí, ara mateix aquesta rotonda ja està pràcticament buida, queden uns quants fans encara que demanen.
3: No ho has volgut provar, tu? No ho has volgut provar? Encara que fos sense sabó, tu
5: m'ho han proposat, però he
3: dit que no,
5: perquè he dit no, perquè encara el superaré jo i no li vull treure el protagonisme. Encara queden unes quantes dotzenes de persones que volen aprofitar per aconseguir els últims autògrafs després de que Toni Bou hagi aconseguit aquest rècord històric.
3: Doncs ha estat una de les imatges del matí que hem viscut en directe amb el Martí Juncà des de Piera, aquest rècord Guinness que ha superat amb aquests 53 salts a la rotonda Toni Bou de Piera, el Toni Bou, que està protagonista també al Que T'hi Jugues. Martí, gràcies.
5: Apa, ens veiem demà.
3: Fins ara, una abraçada al... Aquest era el Martí? Va, una i deu, per cert. Si hi ha algun problema amb la moto... Si tens algun problema amb la moto... Ara estic intentant fer allò que fa tan bé el Bermúdez i que a mi no em surt gens bé.
7: Però t'estava quedant bé.
3: És que m'has mirat, m'has fet riure, ja m'has fet riure.
8: Has perdut el fill.
3: Este soci del RAC... Mira, hi ha una història real d'una família de socis del RAC que van acabar dient sort del RAC. 6 del matí, el fill se'n anava d'Erasmus. Cotxe carregat per anar a l'aeroport. I de sobte es queda sense bateria.
7: Ostres,
3: merder. Què fas? No pateixis, trucada al RAC. Trucada al RAC, el mecànic li canvia tot plegat, li arregla la situació i arriben a temps per agafar. Què van dir? Sort del RAC. I és que fer-se soci és tenir cobertura davant de qualsevol imprevist, protecció a la carretera, en viatge a la llar, per tota la família, perquè el RAC hi són, per ajudar. Sort del RAC.
2: Que T'hi Jugues.
3: Ens ha enviat un oient un missatge, el Juan Carlos. Escolteu-lo.
9: Bermú, buenos días. Ya tienes trabajo con Mitchell esta semana para la imitación. Un saludo.
3: Ja ho dèiem, perquè hem escoltat a Mitchell parlant en anglès en el seu primer missatge com a nou entrenador de l'Ajax d'Amsterdam. Mitchell ja té destí i el Girona treballa en el seu relleu. Nil, deixa'm saludar l'Àlex Luna també. Àlex, estàs per aquí?
10: Hola, bon dia. Sí, estem per aquí.
3: Treballant al Girona en trobar peça capdalt i capital pel retorn a primera. Qui serà el nou entrenador?
7: Home, jo crec que el primer ho ha de tenir clar aquí a Gàrcel, que per cert, després d'unes setmanes, una setmana sobretot molt complicada, des d'aquest dilluns ja funciona amb normalitat preparant la temporada. Aquí la situació és clara i és que hi ha diverses banquetes de primera divisió que no tenen encara entrenador, que és la de l'Elx, que és la del Rayo, que és la de l'Osasuna, i la del Girona ara mateix, per motius evidents de segona divisió, està per sota d'aquestes. L'opció número 1, almenys la informació que tenim, si no l'Àlex em corregeixi, és que Carles Martínez, amb qui vam parlar fa unes setmanes...
3: Que ens va dir que tenia ganes de tornar cap a la Lliga Espanyola. Sí,
7: totalment. Sí. És un dels entrenadors que està a les quinieles també, tant de Rayo com d'Osasuna, i el Girona el vol. El tema és que el Girona està en la segona divisió, bueno, doncs no ho fa tan fàcil, perquè evidentment jo, pensant en la visió de Carles, vens de fer 3 temporades a la Ligue 1 fent-ho molt bé, doncs entenc que baixar de categoria és complicat. La informació és que el Girona el vol, que li ofereix un bon projecte, crec que l'Àlex té algun detall més, i és l'opció número 1. Altres opcions que hi pot haver, que hi ha, són els germans Álvarez, que són els que estan al filial, també hi ha Quique Álvarez i Òscar Álvarez, s'ha parlat també, o s'ha mogut també el tema al voltant de García Pimienta, més o menys un entrenador d'aquest perfil, i altres entrenadors, com per exemple Alessio Lichi, a l'Aic, que ahir ens va deixar, però es va autodescartar ell mateix, no l'han trucat, aquesta és la realitat. Per tant, la situació és aquesta, jo crec que no es demorarà més de aquest cap de setmana, és a dir, a la que tu marxis al Mundial, Flaqui, L'entrada del Girona ja s'ha de saber.
3: Doncs sí, perquè entenc que Girona, Àlex, ja, com, ja comença a haver-hi expectació, no?, per saber qui serà l'encarregat de dirigir la, el retorn cap a primera.
10: Sí, no només això, sinó quina plantilla es crearà al, al voltant, perquè la intenció del club és mantenir el major número de jugadors possibles, mantenir el bloc per intentar pujar a primera. Això també és important per l'entrenador. Per això també no s'està parlant gaire de jugadors que podrien continuar o no, com Estuani, David López. M'imagino que el paper de l'entrenador també hi tindrà a veure, perquè ell també voldrà decidir amb qui compta i amb qui no, i a priori, més enllà del que ha dit en Nil, doncs si Carles Martínez jo crec que és el número 1 pel Girona, i que a més el Girona ha de jugar amb cartes que puguin no tenir altres equips, estic parlant de Sou i de la carta Group City i Projecció, i després sobre l'Ezio Lixi, la informació que jo tinc és que està esperant aviam si arriba algun projecte de primera, perquè no descartaria el Girona, però clar, està a primera no només en una lliga espanyola, sinó una estrangera, doncs també per ell seria prioritari. Si no tenen la carta dels germans Álvarez, tenint en compte que Adai doncs, ja estaria descartat.
7: Hi ha un nom que, en parlant de Mitchell, que segurament està inclús per sobre Mitchell, que és el de Cristian Estuani. No té contracte amb el Girona, li agradaria o la voluntat del futbolista és continuar jugant al Girona, però a dia d'avui, això sí que és notícia, no té encara cap notícia del club.
3: És a dir, ell vol continuar, li agradaria continuar jugant al Girona? Quants anys té ja, Estuani?
7: Farà 40.
10: 40, fa aquest any.
7: 40,
3: la intenció d'ell seria seguir jugant al Girona?
7: Sí,
3: però de moment no hi ha... No, hi ha...
7: No té de moment cap notícia del club. És... Jo crec que estem ara mateix al Girona en un context en el qual, si no saps qui és l'entrenador, si fa 3 dies el director esportiu encara tenia dubtes de si continuava o no, bueno, un procés de dol, de recuperació, i s'han d'afrontar aquestes coses. Igual que Estuani vol continuar, per el que jo tinc entès, i crec que l'Àlex també, la voluntat del club ja és fer-li arribar aquesta proposta, però clar, ha de ser una proposta molt més a la baixa, molt més adaptada a la situació econòmica, però Estuani no es vol retirar, vol continuar jugant, i vol continuar jugant al Girona. Igual que David López, Àlex, que crec que també té una oferta sobre la taula.
10: Sí, i també a la baixa, semblant el que va passar en casos com Juanpe, com Juan Carlos, jugadors que ja tenen una edat i que només els hi pots oferir, sobretot per rendiment, que és el que va dir Quique Càrcel. Al final tot anirà en funció dels minuts que tinguin i del rendiment que donin sobre el terreny de joc. Jo tinc dubtes sobre la continuïtat de David López, sempre i quan s'hagués quedat Mitchell. Ara que ja no és aquí, doncs sí que el club li ha presentat aquesta oferta. Amb Estuani jo crec que encara no té oferta del club perquè no és una prioritat, passa tot per l'entrenador, i el club sap que té la carta de saber que Estuani vol continuar al Girona i que no tindrà fàcil marxar qualsevol altre equip, per tant ara mateix no és prioritat, i així s'anirà passant amb alguns altres perfils de jugadors, més enllà de que el club intentarà traslladar a jugadors importants com Brian Hill, Banat i companyia, que la intenció del club és retenir-los.
7: I per cert, una última cosa per acabar, Flagui, que ara m'ha vingut al cap, Axel Witsel va firmar un contracte amb el Girona de 1+1, això sí que també és notícia, però una de les clàusules que hi havia en aquest contracte era per minuts jugats, les compliria, però també hi havia una clàusula que no s'activava aquest 1+1 si hi havia un descens. És a dir, ara mateix Axel Witsel està lliure, una altra cosa és que després ara es posin a sentar a renovar amb el club, o no, que jo ho veig complicat, però el 1+1 aquest no es fa efectiu perquè tenia una clàusula que si baixava el Girona quedava lliure, per tant Axel Witsel un dels que queda lliure.
3: Doncs la sensació que el Girona està tot una miqueta en stand-by, també entenc que el club ha quedat una miqueta fora de joc després d'un descens que unes setmanes enrere ni tan sols es contemplava per com estava l'equip aparentment ben situat a primera. El rush final de la temporada doncs va acabar condemnant el Girona. Bruno, per si algú no coneix o no ha seguit la trajectòria de Carles Martínez, ho ha fet molt bé a la Lliga Francesa.
8: Sí, ell va arribar com a segon entrenador l'any en què guanyen la Copa Francesa, i va ser bastant curiós perquè, sobretot tenint en compte com havia crescut l'equip en base a les dades que havia tingut el Toulouse des de l'arribada de Carles Martínez com a segon entrenador, van veure que la pujada de rendiment era tan bèstia que li podien donar la banqueta a ell, perquè el principal entrenador havia decidit retirar-se, li van donar la banqueta. Han venut cada any a molts jugadors per un valor de mercat impressionant.
7: 100 milions, crec,
8: sí,
7: no?
8: Sí, a l'últim l'últim mercat li van fitxar jugadors per valor de 100 milions i va fitxar per uns 10, una cosa així. Mai ha patit per quedar-se quan el Toulouse és un equip modest a la Lliga Francesa i la feina, la tasca, el treball ha estat molt, molt bo.
3: Doncs ella ens va dir en una entrevista que el que t'hi jugues fa unes setmanes que la seva idea era tornar a la Lliga Espanyola, tant de bo pugui quallar, veurem si és a Girona o és amb una banqueta de primera divisió, però evidentment pendents del futur, tant de la banqueta del Girona com de Carles Martínez, però si acaben finalment lligant i quadrant entre ells. Àlex, gràcies.
10: Gràcies a vosaltres, abraçada.
3: 1:19.
2: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2.
11: Yo creo que...
2: Amb Sique Rodríguez. I Lluís Flaquer.
11: Yo lo conozco y tienen ganas de jugar al fútbol.
2: ¿Qué te jugas?
11: No,

0: De todo, vale mucho la pena.
1: Ya, por esto, sí, Flaky.
0: Pues Javier, gracias por llamar y no cuelgues, que Elena te coge los datos y ya tienes este abono doble para ir sábado y domingo, 6 y 7 de junio, a la antigua fábrica DAM en Barcelona para ir a esta segunda edición del Pan en Cafés. Gracias.
1: Pues muchas gracias a vosotros.
0: Doncs ja veus, Àlex, que volen. Escolta'm, per la gent que vulgui comprar entrades, com ho pot fer, com ho ha de fer?
2: Bueno, molt fàcil. Entren a la nostra pàgina web, panenca.org, allà trobaran tota la informació que he desgranat de forma resumida ara a la connexió, però que allà està molt més detallada, i després també l'enllaç amb la compra d'entrades. Són entrades a preus populars, sí, que no ho he dit, però això és important.
0: 6 euros, no? Per un dia, 10 pel torn de setmana. Sí, sí.
2: Exacte, 6 euros per anar dissabte o 10 euros per o diumenge o 10 euros per anar els dos dies i amb tot inclòs, és a dir, anar als videopodcasts, anar a jugar al Pro Evolution Soccer, anar a fer una partida de futbolín, passar pel màrquet o fer una cervesa. Així que esperem que puguem trobar molts amics aquest cap de setmana. I
0: Àlex, important, perquè és un plat que pot ser molt familiar també, tinc entès que els menors de 12 anys, si van acompanyats d'un adult, no paguen entrada, pot ser això?
2: Exactament. Hi ha moltes activitats infantils, hi ha jocs de taula, el futbolíssimos, hi ha el joc plaques, hi ha tots els videojocs, els futbolins, en fi, inclús jocs per pintar samarretes, per més partits, però tot, doncs, a partir de 12 anys té aquest preu de 6 euros, però fins als 12 anys no es paga.
0: A l'Àlex el veurem a l'antiga fàbrica d'Am o t'haurem de buscar per Balaïdos aquest cap de setmana?
2: Jo estaré a l'antiga fàbrica d'Am traient fum i de 4 i quart a 6 i quart diumenge una mica aïllat per mirar el partit.
0: Ho dic per si no ho
2: sabeu, mirar el partit, ja m'agradaria. Ja.
0: L'Àlex López, a part de director d'operacions de Panenka, és vicepresident de l'Europa i aquest cap de setmana se us ha girat feina després d'alguna un de l'anada. Ahir parlàvem amb l'Adai Benítez que ens deia, mira, ens van marcar el minut 97, però li vaig dir als jugadors que aquest gol encara ens vindrà bé, intentant treure una lectura positiva perquè ens obliga a anar a guanyar allà i això ens motivarà encara més i ho farem encara millor.
2: Sí, no, i la Dai sempre fa la lectura positiva, sí, i així ens va, eh? Ens va molt bé, per tant, confiem molt en l'equip, amb la Dai, i que vaja, jo crec que és un equip, l'Europa, que sí que li va millor anar a jugar a guanyar, perquè és un equip propositiu, que sempre vol anar a l'atac, que vol ser protagonista, per tant, si s'ha de guanyar partit, potser és millor que si s'ha d'empatar.
0: Doncs aquest diumenge, un quart de cinc, juga la tornada de semifinals de playoff d'ascens a segona divisió a l'Europa, que ara ho dèiem, més enllà de la DAI, esteu vivint un autèntic somni els darrers dos anys.
2: Bueno, tres. Sí, sincerament, els tres anys. Sí, sí. Com a junta directiva portem tot just tres anys. Sí, sí. Vam entrar amb un ascens de tercera federació a segona federació, amb la idea de consolidar l'equip a segona federació, perquè tot just era un acabat d'arribar, el primer any gairebé pugem, campions directes, vam fer play-off, els últims 10 minuts l'Hèrcules va marcar el seu camp i per tant va pujar directe l'Hèrcules amb el campionat. Nosaltres el segon any ja no esperàvem perquè va haver-hi com una fugida de jugadors, evidentment cridats per altres clubs que van canviar d'aires i ningú esperava que el segon any a segona federació pues, tinguéssim un nivell tan alt i vam aconseguir l'ascens directe guanyant la Lliga. Per tant, aquest any ja era per gaudir, era per disfrutar cada partit, els primers que poguéssim jugar al Nou Sardenya, després també els que hem hagut de jugar a l'exili a Can Dragó, i per suposat no estava a l'agenda de ningú poder disfrutar o poder disputar aquest play-off d'ascens de segona divisió, que sembla que quan ho dic no m'ho puc ni creure. Així que bueno, estem en aquest repte ara mateix, per suposat ambiciosos de poder guanyar aquest partit tan difícil a Balaïdos, perquè ni més ni menys que és un camp de primera divisió com Balaïdos, i si ho fem, doncs a la següent eliminatòria ser ambiciosos també i intentar pujar a segona, que seria després de 60 anys a la història del club que no es trepitja una categoria com...
0: Se'm posa la pell de gallina, d'associar Europa a segona divisió i a més amb la possibilitat de tornar a jugar al Nou Sardenya, que això també serà un subidó en la propera temporada, eh?
2: Doncs sí, estem desitjant que vinguin els propers partits, els propers reptes i aviam com s'encara tot.
0: Àlex López, que vagi molt bé aquest cap de setmana, aquest Pan en Cafés, que serà un èxit, n'estic absolutament convençut per la proposta i per tot el que ens ha explicat que fareu, i que segur que engresca moltíssima gent a viure el que dèiem, aquest immillorable aperitiu del Mundial amb aquest Pan en Cafés que es viurà aquest dissabte i diumenge a l'antiga fàbrica d'Am. Una abraçada i gràcies per passar-te pel que t'hi jugues.
2: Una abraçada a vosaltres, que vagi molt bé.
0: Doncs l'Àlex López explicant-nos tot el que farà.

0: Que no serà poc, sinó tot el contrari, en aquest Panenka Fest, que val molt i molt la pena. Bruno, gràcies, eh?
1: Que vagi bé, una abraçada, Flaqui.
0: 13:46, recta final.
2: I aquí jugues.

0: I més protagonistes abans d'acabar, perquè en el jardí Joan Maragall del Palauet Albéniz, ahir al vespre s'hi va celebrar un homenatge a la figura de l'històric president del Comitè Olímpic Internacional, a Joan Antoni Samaranch. El rei va presidir l'acte i el Jordi Martí, que hi era, va poder conversar amb el conseller delegat del Comitè Organitzador dels Jocs, Josep Miquel Abad, amb el vicepresident del COI, Joan Antoni Samaranch, i amb Pere Miró, un dels més estrets col·laboradors de Samaranch en aquest Comitè Olímpic Internacional.
1: Sí, bon dia, Lluís. Una de les persones que més va tractar Joan Antoni Samaranch és Josep Miquel Abad. Josep Miquel Abad, què tal? Bon dia, bona hora.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Vostè va ser president del Comitè Olímpic Organitzador dels Jocs de Barcelona 92 o conseller delegat del Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics de Barcelona, el president era Pasqual Maragall.
2: Exacte.
1: De totes les coses que hem escoltat avui en aquest acte d'homenatge i record a Joan Antoni Samaranch, vostè, dels adjectius, dels qualificatius que han anat sortint, amb quines queda?
2: Jo em quedo amb una, no amb adjectius, sinó una afirmació. Si no hagués estat pel Joan Antoni Samaranch, els Jocs no haguessin vingut a Barcelona. És veritat que pensàvem un dossier convincent, potser el millor dossier, però sense la seva presència, ja no dic més enllà, sense ell no s'haguessin aconseguit els Jocs.
1: Qui va ser primer, Narcís Serra o Samaranch, Samaranch o Narcís Serra?
2: Això ho ha d'explicar el Narcís. El fet és que públicament tots dos, en un acte públic que es va fer l'any 81, van dir que per què Barcelona no es plantejava fer uns Jocs Olímpics. Qui va parlar amb qui perquè ells, en l'entrega de premis d'aquella nit del Mundo Deportivo, es posessin d'acord en dir-ho, això ho ha d'explicar en aquest moment ja el Narcís, és l'únic que queda.
1: D'aquell trident formidable, Samaranch, Maragall, Josep Miquel Abad, quin rol jugava breument cadascú de vostès?
2: Samaranch jugava el rol d'haver fet que els Jocs vinguessin cap aquí, perquè sense ell no haguessin vingut. El Pasqual va ser el gran alcalde que va difondre i va aconseguir que no només els Jocs, sinó en Barcelona, l'esperit de convivència, de solidaritat, de transformació, de renovació. Bueno, i jo vaig fer el que vaig poder.
1: Escolti'm, Oriol Buigas, vostè mateix, sensibilitats diferents, però que van ser capaços d'entendre's amb Samaranch, que tenia una sensibilitat política diferent a la vostra.
2: Bueno, aquest va ser un dels temes que van garantir precisament aquesta capacitat que vam tenir tots, de per damunt del que poguéssim pensar, concentrar-nos en les obligacions que teníem, que era que l'organització dels Jocs de Barcelona fossin modèlics, com van ser, i que transcendissin el fet físic i realment fossin un punt de partida de recuperació d'autoestima ciutadana de Catalunya i d'Espanya. És a dir, ja no som menys que ningú, però tampoc no som més que ningú, però tampoc menys. És a dir, aquella visió que es tenia de nosaltres, país amable, simpàtic, poder organitzat, allà es va quedar. Vam demostrar que érem capaços també d'alguna cosa més.
1: L'última, Josep Miquel, i t'allibero. Per tota aquesta gent més jove, els nostres oients més joves del que t'hi jugues, per tu quin és el record, el requadre de la figura de Samaranch que haurien de retenir?
2: Mira, La seva visió universalista de l'esport i de posar l'atleta, el protagonista, el o la atleta, o sigui, el protagonista per damunt de tot. És a dir, ell era obsessiu en la defensa dels atletes, ells i elles. De fet, ell va ser el que va promoure d'una manera determinant diríem, la participació femenina, no només com a atletes, sinó com a directius. Ell va incorporar membres del Comitè Olímpic Internacional, va crear la Comissió d'Atletes que va incorporar dones. És a dir, en aquest sentit, va ser un transformador molt més enllà del que pensem i del que volem de vegades reconèixer. No, ell va ser un transformador independentment del que després cadascú pensi sobre el que vulguem. Ell va ser una persona absolutament crítica en moltes coses, positivament crítica, per suposat.
1: D'aquí 4 dies, 40 anys a la Vila de Barcelona, déu-n'hi-do, Josep Miquel Abad.
2: Sí, 40 anys. Bueno, aquí estem.
1: Gràcies per atendre el que t'hi jugues i fins a la propera.
2: A vosaltres.
1: I en aquest homenatge a la figura de Joan Antoni Samaranch, si us sembla, els oients de Ràdio Barcelona i del que t'hi jugues poden saludar també dues persones que l'han tractat moltíssim. Una d'elles és el seu propi fill, Joan Antoni Samaranch. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
1: Escolti'm, de totes les coses que hem escoltat en aquest acte, de record i d'homenatge a la figura de Samaranch, vostè amb quins adjectius, amb quines valoracions, amb quines consideracions es quedaria?
3: Jo no em quedo amb coses concretes, perquè tot el que s'ha dit ha sigut interessant, ha sigut molt bonic, ha sigut molt emocionat i m'he estat, jo des de luego, molt emocionat per tot el que ha passat. Però sí que finalment, encara que una ciutat en un puesto com aquest, amb el rei d'Espanya, amb totes les grans utilitats i tots els amics que d'ell i de l'olimpisme, tots plegats aquí per recordar-lo, pues, me quedo amb això, que bona feina ha fet aquest home, perquè després de 16 anys que va passar una altra vida, pues, que encara se'l recordi amb aquest carinyo.
1: I vostè ara fa 40 anys, ara farà 40 anys de la nominació olímpica.
3: Sí.
1: Vostè on era?
3: Jo estava vivint, jo vivia a Nova York, vaig agafar un avió per arribar aquell mateix dia, vaig arribar tard, quan vaig entrar a la saló, al saló d'actes del Palais de Beaulieu, i estava tot com havia començat, i em vaig quedar de peu al costat de la porta contra la paret. I va dir a la vida de Barcelona i no tenia ningú que coneixés i em vaig començar a abraçar amb dos policies que estaven allà protegint la porta. Allà és on era jo.
1: Bé, vostè va conèixer el seu pare tot just néixer, és el fill de Joan Antoni Samaranch. Jo no sé, el senyor Miró, quan va conèixer el president Samaranch?
4: Home, jo coneixia...
1: Bon dia, senyor Miró.
4: Bon dia, primer de tot, bona tarda. No, jo coneixia el president Samaranch, doncs, evidentment, des de l'època de Barcelona, a l'organització dels Jocs, però quan el vaig conèixer més, va ser des de que vaig començar a treballar en el COI, en el CIO, com ell deia, a l'any 92, i fins al 2001, jo diria que el vaig estar sempre molt a prop del president Samaranch, i el vaig acompanyar permanentment, quasi, podríem dir, el vaig conèixer força, sí.
1: Li he preguntat a Josep Miquel Abad si va ser primer Serra o Samaranch o Narcís Serra, i m'ha driblat. M'ha fet un dribbling i m'ha dit que ho preguntem al senyor Serra. Vostè ens pot dir alguna cosa al respecte, ara que ha passat tant temps?
4: Pues la veritat, no. Sincerament, perquè de l'època de la candidatura i aquesta època que estem parlant, jo encara estava una mica lluny de tot això. Jo era el director de l'INEF i vaig viure aquell, quan el Joan Antoni ara deia doncs, on era ell, jo estava a l'INEF en aquell moment. I ho vam celebrar amb tots els alumnes sortint a córrer fins a la plaça Catalunya, des d'Esplugues, que era on hi havia.
1: I una pregunta última pels dos. Si haguéssiu de requadrar en 30 segons quin és el llegat de Samaranch, quin diríeu que és?
3: Tot el mateix. Mateix.
4: Jo diria que és que ell realment va posar en el centre, en el món, no solament hi ha Barcelona i tal, se n'ha parlat molt avui, sinó en el món, aquest concepte d'olimpisme, o sigui, aquest concepte d'olimpisme que és la utilització de l'esport per fer una societat millor. En general, ell va saber com ningú utilitzar-la. Per mi és el millor legat que ha deixat això, i avui moltes persones n'han parlat. S'ha parlat del moviment olímpic, s'ha parlat del joc, s'ha parlat tot, però per mi, per sobre de tot, està aquest concepte que ell va posar a la pràctica.
1: I per l'actual vicepresident del Comitè Olímpic Internacional?
3: Pues és el mateix, el legat d'aquest llegat, però el que passa amb aquest llegat és que no s'acaba mai. No s'acaba mai d'assolir, no s'acaba mai d'arribar. En el món continuen havent-hi guerres, conflictes, diferències d'opinió. Més en el món d'avui, on la diferència d'opinions és una violència, que no reconeixem a l'altre, que la nostra religió és l'única adequada, que la nostra societat i modo de vivir és l'únic que és correcte. I tot això pues, tindrem que continuar treballant nosaltres, en la nostra, que ja estem pues, al final de la nostra part de fer aquesta feina, i els que vinguin a darrere. Aquest llegat del pare no s'acabarà mai, no s'assolirà mai. És un tema, treballo en curso permanentment.
1: Del pare, de l'avi i del besavi. Com avui ha quedat demostrat.
3: Sí, sí.
1: Gràcies, senyor Samaranch.
3: Gràcies, moltes gràcies.
1: I gràcies, senyor Miró.
4: Gràcies a vostè.
1: Fins ara, Lluís Flaquer, companys, però bueno, valia la pena també xerrar amb aquestes persones que han conegut de tan a prop el president Joan Antoni Samaranch.
0: Gràcies, Jordi, company, per la feina i per les entrevistes i els testimonis d'aquest moviment olímpic de Barcelona.
5: Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
6: La jodimos, la tuvo Eric. A giganta figura, la jodimos. La jodimos, córner. La jodimos, el despeje es para Alexis. La jodimos, parecía malo, pero se convierte en salida de balón. La jodimos, qué inocente, Ronnie. Otra vez la jodimos.

0: Doncs tanquem ja el Què t'hi jugues, pràcticament, recuperant la notícia amb la que obríem la conversa amb el Ramon Besa. A les 12 del migdia es coneixia que Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries. El jurat, doncs, en el seu fallo, resumeix que els mèrits de l'argentí, talento deslumbrante, excepcional trajectòria deportiva, formidable i continuada labor solidària para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos, tot afegint que Messi, el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo. Messi, que el proper mes d'octubre, doncs, haurà de ser a Oviedo per rebre aquest Premi Princesa d'Astúries. L'any passat li van atorgar a Serena Williams, l'havia guanyat també Carolina Marín, Eliud Kipchoge, l'equip olímpic de refugiats el 2022, i en clau futbol, doncs el 2002 el va guanyar la selecció brasilera, el 2000 de futbol, el 2010 la selecció espanyola de futbol, i el 2012 Casillas i Xavi per la seva feina per unir una altra vegada l'ambient a la selecció espanyola després de tot el que hi ha passat amb José Mourinho, aquella guerra de clàssics d'aquells anys. El Barça ha fet una piulada per felicitar Leo Messi. Enhorabona, Leo Messi, pel Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, un reconeixement merescut a una trajectòria extraordinària marcada per la seva llegenda al Barça i per una carrera plena d'èxits amb el nostre club. Messi, doncs, guardonat amb aquest Premi Princesa d'Astúries, que el proper mes d'octubre anirà a Oviedo, al Teatro Campoamor, a rebre, i que passa a formar part, doncs, de la col·lecció d'esportistes que al llarg dels anys han estat guardonats amb aquest reconeixement per aquests mèrits que recollia el jurat en el seu fall. Doncs ho deixarem aquí, 1:58, que soni ja balena, perquè el Què t'hi jugues arriba a la seva recta final. Gràcies de nou a l'Helena i Diego a la producció, al Willy Arnal al control tècnic, sí, a la Núria Vilamala amb la feinada que fa les xarxes, i a tota la redacció d'Esports de la Sera de Catalunya. Demà torna el Sique Rodríguez. Per tant, demà ja tindrem el titular.
1: Aquí. Bon mundial, Flaqui?
0: Sí, el servidor ja s'agafa uns dies per agafar forces per lo que ve, que no és poc. Marxem cap al mundial, cap als Estats Units, amb el Bruno Alemany, amb el Santi Ovalle, i des d'allà ens seguirem escoltant aquí el Què t'hi jugues, amb una petita diferència horària. Si fem veu de dormits, doncs no ens ho tingueu en compte. Gràcies a tots, tornem demà amb el Sique Rodríguez, i no oblideu, si voleu anar al programa a Tarragona, 606-32-72-11, ens envieu un WhatsApp, ens dieu qui vol venir i quan sereu. En prenem nota, i divendres farem el programa des de la Rambla Nova a Tarragona per començar a fer xup-xup ja amb el Tour de França, que aquest estiu passarà per terres catalanes. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: 11 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
1: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen que es troba malament,
2: ostres.
1: Agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
2: No.
1: I a més es posa a diluviar.
2: No t'ho creus.
1: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
3: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
4: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
5: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
6: Bon dia, és dijous, és 4 de juny. Des de primera hora portem desgranant el sumari del cas Leire, però aturem-nos en el que afecta Catalunya. Segons la Guàrdia Civil, el PSOE va desviar 20.000 euros de la campanya del PSC per pagar articles que li fossin favorables en un digital. És una de les notícies del dia, però abans... Abans del temps, el dia s'anirà tapant i tingueu el paraigües a mà, perquè pot ploure a qualsevol lloc, temperatures que baixen sensiblement. I pel que fa al trànsit, la carretera G552 està tallada a Arbúcies, en sentit Hostalric, per un accident. Ja hi ha retencions a la ronda litoral en sentit Llobregat. El transport públic, normalitat. El sumari del cas Leire, la militant del PSOE acusada de maniobrar contra jutges i fiscals, també ha destapat accions que afecten a Catalunya. La Guàrdia Civil assegura que el PSOE va desviar 20.000 euros de la campanya electoral del PSC per pagar articles favorables al diari digital Crònica Libre. Però no només, perquè l'exmilitant també s'hauria mogut per preservar l'amnistia. Martí Oliver.
7: Exacte, Leire diu que el gran obstacle per culminar l'amnistia és el Suprem i que estan avançant en un acord amb l'excomissari Villarejo i l'exsecretari d'Interior Paco Martí. Martínez, investigat a la Kitchen, és un acord per aconseguir informació sobre el jutge Manuel Marchena, que pogués estovar les traves del tribunal, i en un dels documents requisats es fa referència fins i tot a que Villarejo tindria proves de corrupció de Marchena i també s'assegura que tindria pagaments i enregistraments de que Marchena i el Partit Popular haurien jugat un paper en l'anomenada policia patriòtica contra l'independentisme.
6: Sergi López, bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
6: El setge Pedro Sánchez s'estreny, però mentrestant, ell ahir, a la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia.
9: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
6: Va anunciar que s'està preparant per presentar els comptes pel 2027.
8: I això va agafar per sorpresa molt dels assistents que veuen l'anunci com una jugada política que ni els beneficiarà ni els perjudicarà.
6: Amb els empresaris hi va parlar el Pol Valero.
10: Diversos empresaris consultats presents a l'acte asseguren que Sánchez està intentant desviar l'atenció de la moció de censura que planteja el PP. Per la seva banda, el Cercle, que organitza el fòrum, en línies generals ha mostrat bona sintonia amb el president del govern espanyol, a qui valora sobretot que hagi presentat una proposta de nou model de finançament autonòmic. Tot i això, no s'han estalviat aquesta petició davant de les investigacions que afecten el PSOE.
11: Sí, queremos trasladar nuestra preocupación y una convicción clara. España necesita seguir reforzando sus mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas.
10: És la presidenta del Cercle, Teresa García Milà.
6: Avui sabrem què passarà amb les vagues dels mestres, si es mantenen o no.
8: Doncs sí, perquè a les 12 es coneixerà el resultat de la consulta sobre el preacord que USTEC i la Intersindical van arribar amb la conselleria. A aquesta hora ha votat el 53% del total dels professors que podien fer-ho.
6: I més coses, perquè la jutgessa que investiga Jonathan Andic per la mort del seu pare ha demanat indagar si va haver-hi terceres persones implicades. La fiscal i els Mossos assenyalen particularment a la psicòloga que tenia a pare i a fill.
8: En un escrit avançat pel País i al qual ha accedit la SER, la magistrada ha demanat buidar el telèfon mòbil de l'acusat per saber amb qui va parlar el mes abans de la mort. La jutge no es creu la versió de Jonathan, que va declarar que era habitual que ell i el seu pare anessin d'excursió. Els Mossos han comprovat que era la primera sortida en 10 anys.
6: I 14 detinguts en el dispositiu contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana a l'Alt Camp. S'han intervingut més de 5.000 plantes, Cristina Artacho.
12: A l'operatiu compartit entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional s'han fet 15 entrades i escorcolls al municipi de Cabra del Camp. En total s'han intervingut fins a 11 plantacions de droga a l'urbanització Mas del Plata. També s'han interceptat diverses armes de foc i armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la marihuana i inhibidors.
6: Fonts de l'Església Catalana assegurant que el papa utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diuen aquestes fonts que ja s'ha fet la tria dels textos i que només falta que el cardenal Omella ho traslladi al Vaticà.
8: A l'arcabisbat de Barcelona responen amb el clàssic sense comentaris i el Vaticà ho fa amb evasives, textualment amb un ja veurem. El que sí han confirmat en les darreres hores és que el papa rebrà Salvador Illa en una audiència privada. Ho farà dimarts a la tarda al Palau Episcopal de Barcelona després d'assistir a l'homilia a la catedral de la ciutat.
6: Són les 6:55.
2: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
13: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
14: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper y búscala también en redes sociales.
15: ¿Necesitarás neumáticos nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Neumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Neumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en neumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Neumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
16: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
6: Leo Messi agraeix el Premi Princesa d'Astúries d'Esports des de la concentració de la selecció argentina. Joan Tejedor, bon dia.
17: Bon dia. El jurat del Princesa d'Astúries ha escollit el millor futbolista de la història d'entre 27 candidatures de 12 nacionalitats diferents per distingir-lo amb el guardó del 2026. Notícia que Messi ha rebut des de Kansas, als Estats Units, on està concentrat ja amb la seva selecció pel Mundial.
18: Me levanté con la noticia, con muchísimo mensaje, felicitándome por el Princesa d'Astúries. La verdad que para mí es un orgullo muy grande poder recibir este reconocimiento por la importancia que tiene, por el hecho de que me reconozca no solo por lo que hago adentro de la cancha, sino también afuera, así que nada, muy, muy feliz, muy agradecido.
17: La cerimònia d'entrega dels Premis Princesa d'Astúries serà el mes d'octubre a Oviedo.
6: I Guitarrica de la Fuente i Wet Leg tanquen la jornada inaugural del fòrum.
8: Desenes de milers de persones han aplegat al fòrum en aquesta jornada gratuïta que ha començat amb Wineta i Jardact.

0: avui serà el torn, per exemple, de Masif Attack o de Bat Gyal. I aquesta hora el que fem és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: Com tenim avui el programa? Veig amb molts consellers, eh?
1: Sí, mira, n'hi tenim dos. Tenim el conseller Espadaler, que és el que està portant tot això de la visita del Papa, que ara resulta que hi ha una campanya en contra, que diuen que no l'esperen, amb tot aquest conflicte al català. Vaja, a veure com si tenim alguna novetat al respecte en relació a això. I parlarem amb el conseller d'Agricultura, perquè, clar, Collserola segueix tancat, el parc de Collserola. Hi ha gent que ja diu, escolta, ja n'hi ha prou. Fa temps que no parlem de la pesta porcina i volem saber doncs, si encara queden senglars allà, si es reobrirà el parc i tenen previsió de quan, ara que sobretot també ja comencen a haver els mesos d'estiu, de bon temps, no?
0: I que també a sortir a la muntanya.
1: Convida a passejar. No? Parlarem amb negocis afectats per tot aquest tancament que són allà a Collserola. I avui queda un mes exacte pel gran depart del Tour de França que sortirà per primera vegada a la història de Barcelona, de la platja del Fòrum. Serà un esdeveniment, un altre, a part de la visita del Papa, que ens afectarà de la baix la mobilitat de la ciutat. Parlarem d'això a partir de 10:45. I abans s'acaba la consulta de profes. A banda i banda parlarem amb tothom. Les companyes de Verificat ens viran a fer una radiografia de com tenim les ràtios a casa nostra, comparativa també amb la resta de països. I vindrà la Ruscalleda a la secció de cuina.
0: Doncs escolta, un programa ben farcit. No ens ho perdrem. Que vagi molt bé, Marina. A partir d'aquesta hora comença la doble programació a l'Aquí Catalunya, a Ser Catalunya i a l'Oi per Oi a la cadena Ser.
2: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
3: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai. Gràcies per tant. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
4: Bon dia. Tot i les crítiques que el govern català ha rebut aquests dies pels presumptes casos de corrupció que afectarien els socialistes, avui comença el debat de pressupostos al Parlament i l'executiu de Salvador Illa els podrà tirar endavant gràcies al suport d'Esquerra i dels Comuns. Ara ho expliquem, però abans tres imprescindibles. El primer, el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
5: Bon dia, doncs. Encara hem de tenir paciència per aquestes fortes retencions que continuen amb molta intensitat a tots els accessos i voltants de Barcelona, tant el nus de la Trinitat, les dues rondes, entrada pels túnels de Vallvidrera, també pel vessant Llobregat. Tot i així, la incidència que tenim encara activa és arran d'aquest accident produït aquesta nit. La GI-552, a l'altura d'Arbúcies, continua tallant la calçada en sentit Hostalric i que encara obliga també a obrir desviaments senyalitzats. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: El segon, el transport públic, no consten incidències. I el tercer, el temps. Avui hi haurà ruixats, amb els detalls, el Jordi Carbó.
6: Compte amb les tempestes que entre aquesta tarda i la pròxima nit afectaran pràcticament tot Catalunya. Els núvols seran abundants a tota hora, al matí i al migdia, amb estones de sol, més compactes durant la tarda. Ja al migdia, amb alguns primers xàfecs, entre la tarda i la pròxima nit, les tempestes s'extendran per tot Catalunya, descarregant amb forta intensitat sobretot a les comarques de Girona i Barcelona, amb alguns aiguats. Ara, amb 21 graus a Barcelona, també a Tarragona, 18 a Lleida, 14 a Girona. Les màximes, semblants a les d'ahir, entre els 25 i els 30 graus, amb sensació de xafogor, però després de les tempestes l'ambient es notarà força fresc.
4: El Parlament comença avui el debat dels pressupostos que el govern superarà sense entrebancs, malgrat les crítiques que socis i oposició han llançat els darrers dies per les sospites de corrupció al Partit Socialista. El govern de Salvador Illa superarà el primer tràmit gràcies a Esquerra i Comuns amb la previsió que s'aprovin definitivament el juliol. Xavier Balló.
7: Els pressupostos inicien avui un recorregut parlamentari que hauria de culminar el 2 de juliol o unes setmanes més tard si algun partit decideix portar el projecte al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que fins ara cap partit ha anunciat. Avui es rebutjaran les esmenes a la totalitat presentades pels partits de la dreta i per la CUP. Aquests són els primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Els darrers van ser fa 3 anys de Pere Aragonès i tot i que el govern no renuncia a tornar-ho a aprovar l'any que ve, el sentir majoritari en els partits és que probablement siguin els únics de tota la legislatura. Des del govern són conscients que hauran de fer mans i mànigues per executar el pressupost en menys de mig any, tenint en compte més que incrementa la despesa més d'un 20%, però s'han volgut tirar endavant perquè serveixin ja de base per la resta del mandat.
4: Com dèiem, el debat de pressupostos arriba en plenes crítiques als socialistes pels presumptes casos de corrupció que s'investiguen. Sergi López, bon dia.
8: Què tal, Gisela? Bon dia.
4: L'últim que s'ha conegut és el sumari del cas Leire.
8: Un cas que tindria una derivada catalana del presumpte desviament de 20.000 euros de la campanya electoral del PSC per pagar articles favorables d'un diari digital. El PSC assegura que fa almenys 15 anys que no té cap relació amb l'agència de mitjans que hauria inclòs la publicitat del digital Crònica Libre i nega cap tipus de contracte amb el mitjà. Escoltem Salvador Illa poc abans que es conegués l'informe.
9: Que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
4: I en aquest context de casos judicials que esquitxen el PSOE, el president del govern Pedro Sánchez, que hi estava a les jornades del Cercle, va fer un anunci sorpresa. Va dir que presentarà els pressupostos de l'any que ve.
10: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
4: D'aquesta manera, Sánchez marcava rumb per esgotar la legislatura. I aquest migdia coneixerem el resultat de la consulta que USTEC, CGT i la Cintersindical han llançat entre els docents catalans per saber si ratifiquen o no el preacord que els sindicats majoritaris van tancar divendres passat amb Educació.
8: Fins a primera hora d'aquest matí han participat 52.300 persones, que suposen el 54% del total. Fa uns minuts, aquí a Catalunya, la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha avançat que la votació serà molt ajustada perquè hi ha hagut un vot reaccionari promogut pels sindicats que van abandonar la negociació.
1: Bé, ja veurem com va, perquè el no fa molt soroll i el sí no sabem, no en fa tant i no sabem tampoc el volum.
8: Els resultats els coneixerem a les 12 del migdia.
4: I el darrer acte del Papa en la seva visita a Catalunya serà a l'aeroport del Prat.
8: Just abans d'agafar l'avió, que el portarà cap a Canàries, Lleó 14 beneirà el nou sagrari que s'ha d'instal·lar a la capella que hi ha a la Terminal 1 i que obre només quan algun viatger ho demana.
4: I per cert que ha nascut la campanya Jo no t'espero en contra de la visita del Papa a Barcelona.
8: Diverses entitats contràries a la comitiva s'han organitzat per criticar el cost econòmic i l'absència de català mentre Lleó 14 és a Barcelona.
4: I el Cupra Raval està multiplicant per 4 la millor demanda de llançament que fins ara havia tingut mai aquesta marca.
8: Des d'ahir ja està en marxa la fàbrica SEAT de Martorell la producció d'aquest model, que és el primer cotxe elèctric fabricat íntegrament a Espanya. Es preveu que al seu pic de producció es puguin fabricar 1.200 vehicles del Cupra Raval a la planta de Martorell, amb 3 torns de 400 treballadors implicats en la fabricació directa del cotxe.
4: A aquesta hora donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
8: La Vanguardia explica que els trens tornaran a passar amb normalitat la setmana vinent pels túnels del Garraf, un cop han acabat les obres de millora que s'hi feien. L'Ara, El País i El Periódico expliquen que la cadena Melià cedeix a la pressió de Trump i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba. Al Periódico també llegim la notícia que us venim explicant sobre el fet que la jutge investiga la influència de la psicòloga d'Andic en els fets, en la mort del pare dels Andic, i la citarà a declarar. I l'Ara dedica la fotografia de la primera pedra de les obres de la nova planta de Grífols, a Lliçà de Vall, a la que hi va assistir el president Pedro Sánchez.
4: 8 i 27.
11: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
13: Normal.
12: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
13: No pot ser.
12: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
14: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
15: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi.es i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
4: Arnau Montserrat, hola de nou.
16: Hola, Gisela.
4: S'escalfen les eleccions del Real Madrid.
16: Ahir a l'Hormiguero, Enrique Riquelme va dir que si és president, Haaland serà el seu fitxatge galàctic i que pagarà les quotes dels socis del Real Madrid la pròxima temporada si no compleix amb aquesta promesa. Després, la gent i el pare ho van desmentir en un comunicat. A més, Florentino Pérez va anunciar oficialment que Mourinho serà el seu entrenador.
17: Sí.
16: Un simple sí de Mourinho vestit amb la samarreta del Madrid.
4: Messi que agraeix el seu premi Princesa d'Astúries de l'Esport.
18: És un orgull molt gran poder recibir aquest reconeixement.
16: Des de la concentració de la selecció argentina, avui també Espanya i Irak, amistós de preparació pel Mundial, encara sense Lamine Yamal. De la Fuente ja no assegura que Lamine jugui ja en el debut contra Cap Verd.
19: Podria llegar per empezar el dia aquí. No garantiza que per aquest motiu tenga que jugar.
16: Pendents d'un possible debut avui de Marc Bernal.
4: I en bàsquet, el Barça, un pas de semifinals.
16: A les 7 del vespre, el Palau rep l'UCAM Múrcia en el segon partit de la sèrie. Un triomf classifica els de Xavi Pascual. D'altra banda, el Madrid a les 9 visita la pista de la Laguna Tenerife. Si perden, eliminats. Ahir, derrota del Joventut de Badalona, 85-71 a la pista de Bascònia.
4: Gràcies, Arnau.
16: Fins ara.

0: Es mediodía, son las 11 en Canarias. La UCO está pidiendo también información en la sede de la SEPI, dentro de la nueva tanda de registros que se están produciendo por el caso Leire Díez, Javier Líbana.
1: Según ha podido saber la SER, la Guardia Civil está requiriendo información en esta empresa pública, en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que rescató durante la pandemia a la empresa Tubo Reunidos, donde la UCO está realizando esta mañana registros en varias de sus sedes en Euskadi. Javier Bañuelos, buenos días.
2: Buenos días, sí, el registro se marca dentro de una pieza secreta del caso Leire, pero ya en el sumario hay un informe reciente de la Guardia Civil del 6 de mayo en el que la UCO detecta que Leire Díez, el expresidente de la SEPI, y Anchón Alonso cobraron 115.000 euros a través de una mercantil para lograr que Tubo Reunidos recibiese el rescate de 112 millones de euros. Conseguida la ayuda, Tubo Reunidos necesitaba algo más, aplazar los intereses de la deuda. Pidieron entonces ayuda a Santos Cerdán, que recibió en su despacho de Ferraz a dos directivos de la compañía, acompañados por Leire Díez y el expresidente de la SEPI, que según la UCO cobró otros 40.000 euros por aquellas gestiones. Además del registro que la Guardia Civil está realizando ahora mismo en dos despachos de Tubo Reunidos, la UCO ha visitado también la sede de la SEPI, en este caso para requerir información muy precisa relacionada con esta investigación que, insistimos, sigue bajo secreto.
1: Del exterior, los dos militares españoles de los cascos azules que han resultado heridos en el Líbano están leves. Esto después de un ataque en el que ha muerto otro soldado serbio. Sobre esto se acaba de pronunciar el Ministerio de Exteriores español. Sara Aranda, buenos días.
3: Buenos días. En redes sociales, Defensa ha ofrecido todo su apoyo a los militares españoles desplegados en la misión y al contingente serbio. En la cadena SER hemos confirmado que los dos españoles han sufrido heridas leves y no existe riesgo vital para ellos. Los tres cascos azules resultaron heridos tras el impacto de un mortero cerca de la localidad de Marjayún. El soldado serbio fue trasladado en avión a un hospital de Beirut, donde finalmente ha fallecido a causa de las graves heridas. La FINUL no ha atribuido todavía la autoría del ataque. Denuncian, eso sí, un aumento de impactos en el sur del Líbano y llaman a todos los actores del conflicto a garantizar la seguridad del personal de Naciones Unidas.
1: La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha condenado la agresión del policía que golpeó el domingo por la espalda a una profesora jubilada en Valencia, provocando que se rompiera la nariz. Pilar Bernabé ha dicho que el expediente contra la gente sigue en curso. Es la primera vez que Bernabé, de quien depende en gran parte el dispositivo policial, habla de lo ocurrido.
4: El expediente se abrió el lunes a primera hora de la mañana, que irá subyugado al procedimiento judicial que esté en marcha y que se habrá iniciado por la denuncia de la mujer que se vio implicada en ese hecho. En un hecho que yo ya lo dije, nunca debió pasar, y solo quiero solidarizarme con la mujer que fue afectada y con toda la familia.
1: Y la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Sara Hessen, ha anunciado un paquete de casi 400 millones de euros para mejorar la eficiencia energética en colegios y centros sanitarios públicos. Lo acaba de hacer en Seremos, el evento de la SER, en el que hoy se está reflexionando sobre el futuro de nuestro país. Allí sigue Laura Bermejo. Laura, cuéntanos.
5: ¿Qué tal? El próximo Consejo de Ministros aprobará ayudas por valor de 360 millones de euros para mejorar la eficiencia energética y la climatización en hospitales, centros de salud y centros educativos de titularidad pública. Así lo acaba de anunciar la ministra de Transición Ecológica, Sara Hessen. ¿A quién seremos?
6: Hospitales públicos, nuestros centros de salud, nuestros consultorios locales, también públicos, porque vamos a conseguir mejorar la climatización, la refrigeración, el aislamiento. Y en esta misma línea vamos a dar ayudas a colegios y a centros educativos.
5: En total, casi 400 millones de euros, cuyo reparto sectorial se acordará con las comunidades y las ciudades autónomas en la próxima conferencia sectorial de energía. Mientras, continúa aquí el evento de Seremos de la SER, en el que todo tipo de expertos están reflexionando.
7: Radio Manresa, al 95.8 FM, Cadena SER.
8: Migdia Central, Eli Pagan.
9: Hola, què tal? Com estem? Arrenquem nou programa. Som dijous 4 de juny, avui, Diada de Corpus. Els explico tot el que hem preparat en aquest Migdia Central de Ràdio Manresa d'aquest dijous. Avui, primer de tot, volem parlar d'unes Olimpíades molt especials que van tenir lloc la setmana passada aquí a casa nostra, concretament al convent de Santa Clara de Manresa, unes Olimpíades que s'inclouen dins del mes social de CaixaBank. Avui en parlarem en aquest migdia central d'aquestes Olimpíades i d'aquest mes social de CaixaBank. Els dijous parlem d'història i de patrimoni i ho fem de la mà de Lluís Virós. Ja saben, si són seguidors d'aquest programa, que jo fa uns dies li vaig demanar amb el Lluís Virós si fos possible, que volia saber si hi havien hagut gaires visites dels papes a Catalunya. Recordem que la setmana que ve, el dia 10 de juny, el papa, entre d'altres, visita Montserrat, visita també la Sagrada Família amb aquesta inauguració. Doncs bé, avui el Lluís ens explicarà si els papes al llarg de la història han sigut molt o no viatgers i si han vingut a casa nostra. Els dijous també és moment de parlar de salut, moment de parlar de la Fundació Altaia. Avui els volem parlar d'una activitat que arriba a la seva segona edició. És el ioga solidari i es fa aquest mateix cap de setmana. Avui, doncs, parlarem d'aquesta activitat, d'aquest ioga solidari i dels beneficis també de fer ioga. I amb tot això, comencem.
10: Molta en bus entre Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Fruitós de Bages i Navarcles. Amb les línies 760 i 761 gaudeixes d'una connexió més ràpida i eficient amb recorreguts pensats perquè el bus s'adapti al teu dia a dia. Una millor manera de moure't amb flota 100% elèctrica i compromesa amb l'entorn. A Segalers ens movem al teu costat. Consulta horaris i informació a segalers.com o descarrega't l'app de Segalers.
11: Aquest 6 i 7 de juny torna la Festa de la Sal de Cardona. Cultura, música, gastronomia, comerç i activitats familiars per celebrar els nostres orígens. Vine a descobrir la història de la Sal de Cardona. El 6 i 7 de juny us esperem al carrer. Tota la informació a festadelasal.com.
12: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin. El tractament d'allisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364. I llueix un cabell.
13: Uau!
12: Aquest estiu. Núria Serratosa Perruquers. Plaça Bages 14. Primer Primera. Manresa.
14: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
8: Migdia Central. Eli Pagan.
9: La ciutat de Manresa ha estat una de les protagonistes del mes social de CaixaBank amb la celebració d'unes olimpíades inclusives a l'espai Caixa Sant Francesc d'Assís de la ciutat de Manresa, la Fundació, el Convent de Santa Clara, de la capital del Bages. Avui nosaltres volem parlar d'aquesta activitat i volem conèixer més sobre aquestes olimpíades inclusives i per això en aquest migdia central d'avui hem convidat a la Mireia Gorgs. La Mireia és responsable d'acció social de CaixaBank a la Direcció Territorial de Catalunya. Mireia, què tal? Molt bon dia, com estem?
15: Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies per convidar-nos i poder explicar una mica què fem amb el nostre mes social de CaixaBank.
9: Explica'ns una mica, anirem a pams, parlarem del que va passar a Manresa fa pocs dies, però què és el mes social i què són aquestes olimpíades inclusives? No sé si les dues coses van lligades. Explica'ns-ho,
15: Mireia. Van una mica lligades, sí. Mireu, a CaixaBank tenim una associació de voluntaris que al final fem accions diverses al llarg de tot l'any, però sí que és cert que durant el mes de maig hi posem molt de focus en el voluntariat, una mica amb dos objectius. El primer seria una mica sensibilitzar i conscienciar tant els companys i companyes de CaixaBank, però també a la ciutadania en general, perquè el nostre voluntariat està obert a tothom, a companys, companyes, clients, amics, familiars, a tothom qui li agradi participar del voluntariat. I l'idea, a vegades, és també posar en valor tot el treball que fan aquestes entitats socials que tenim al costat de casa, que intenten cada dia poder treballar per millorar la qualitat de vida de col·lectius vulnerables, que les puguem conèixer de primera mà. I l'altre objectiu del mes social és que tothom qui vulgui el pugui viure, el voluntariat, en primera persona. Al final, és el que et deia, tenim moltes activitats arreu de l'any, però a vegades el nostre dia se'ns menja i no hi acabem participant massa. El que fem durant aquest mes de maig és organitzar activitats diverses arreu del territori amb entitats molt diferents perquè puguem arribar a diferents col·lectius, des de la infància, a la gent gran, a persones amb discapacitat, però també amb temes d'animals. Treballem també en producció protectores d'animals, i la idea és que tothom trobi alguna activitat, tingui l'oportunitat de participar-hi i que realment pues, tant de bo li agradi i llavors digui pues, m'agrada el voluntariat i per tant vull repetir durant de l'any i pugui participar, això que et dèiem, les activitats que hi ha obertes durant tot l'any. Si em preguntes una mica què fem, no?, durant tot l'any, tenim sí. programes que els fem anualment, eh? Sobretot treballem, ajudem a les entitats amb coses puntuals que ens puguin demanar. Eh? A vegades ens diuen, pues mira, organitzem un torneig de bàsquet a la Seu d'Urgell i necessitem voluntaris. Pues, intentem que hi puguem anar amb voluntaris. O un campionat de vela de Blanes que per persones amb discapacitat, pues intentem anar-hi. Però llavors hi ha programes que sí que els fem de forma recurrent al llarg de l'any. N'hi ha de molt macos, com per exemple tot el programa d'educació financera a les escoles. Hi ha voluntaris que van als cursos de quart d'ESO de les escoles que ho han demanat a l'Institut de Finances i allà se'ls hi fan diferents tallers una mica per ensenyar-los a com gestionar la seva economia bàsica. És una assignatura que no es fa normalment a l'institut, però que en canvi quan entren a l'etapa adulta a vegades els coneixements són doncs, molt pocs. Llavors el que es fa és que aquests estudiants com a mínim tinguin uns coneixements mínims per poder-se desenvolupar amb més autonomia amb totes les seves finances. Després també hi ha un programa molt maco, que és l'acompanyament a la lectura, que són voluntaris que cada setmana, una hora a la setmana, tenen un infant, que sol ser dels cursos entre tercer i quart, que és quan comencen sobretot a llegir i aprofundir en la lectura, i solen ser infants que les escoles ens deriven perquè tenen problemes de comprensió lectora. Llavors, a través de jocs, a través de lectures, a través bueno, de diferents activitats, el que es fa aquell infant doncs és fer-li agafar gust per la lectura i ajudar-li doncs, a millorar la seva comprensió lectora, que després l'ajuda doncs, amb moltes altres tasques del seu dia a dia a l'escola. També fem voluntariat de mentoria, a vegades doncs, ajudar emprenedors o a petits o joves que volen tirar endavant algun negoci, o no tan joves, eh? Doncs, una mica amb tota aquesta cultura que tenim financera, també ajudar-los a tirar endavant el seu negoci. O participem també en activitats de propa cultura, que a vegades és acostar la cultura, no?, a col·lectius vulnerables que a vegades no ho tenen fàcil, se'ls acompanya a vegades doncs, un dia anar al cinema, un altre dia anar al teatre. I aquestes són una mica les activitats que tenim de forma recurrent al llarg de tot l'any. Però això no vol dir doncs, que en puguin sortir diverses i puguin participar. Però durant el mes de maig, és el que et deia, organitzem moltes activitats perquè tothom tingui l'oportunitat de tastar el voluntariat, li agradi i pugui repetir.
9: I llavors, dèiem, per tant, Mireia, el que vau fer a Manresa és una d'aquestes activitats, i aquestes activitats, el més social, en aquest cas, eren aquestes Olimpíades Inclusives.
15: Correcte. Aquest any vam voler fer com un fil conductor, no?, que ens unís a tot el territori, perquè al final fem activitats arreu de Catalunya, i el que vam buscar és activitats esportives que les vam anomenar això, Olimpíades Solidàries. No? Al final eren activitats esportives, que això també l'esport és una forma d'inclusió doncs molt potent, no? I es van organitzar activitats diverses arreu del territori vinculades amb l'esport o amb els jocs tradicionals. I aquí a Manresa ens van crear una torxa olímpica a totes les persones de la Fundació Empans, i aquesta torxa doncs, ha anat viatjant amb diferents activitats organitzades en diferents ciutats. I a Manresa, l'activitat estrella d'aquestes Olimpíades que vam organitzar es va dur a terme a la Fundació Convent de Santa Clara, on van participar al voltant d'uns 40 nens i nenes d'aquesta associació, i es van portar diferents jocs tradicionals, des d'unes bitlles a uns jocs que havies de fer punteria, pues, tirar uns bastons i encertar-los amb una corda, i la idea al final era això, poder viure una mica pues, una activitat diferent, que aquests nens i nenes pues, poguessin tenir una activitat pues, a lo millor que no estan tan acostumats, no?, amb aquests jocs tradicionals i que poguessin passar al final una tarda divertida amb l'ajuda d'aquests 20 voluntaris que van dinamitzar totes aquestes activitats.
9: Com va anar, Mireia? Va anar bé?
15: Va anar molt bé. Va anar molt bé, va anar molt bé. Teníem nens i nenes d'edats ben diferents, des d'un any i així, que lògicament amb aquests poqueta cosa feies, però sí que és cert doncs, que tenim jocs de construcció o els explicàvem algun conte, I a la resta, pues, són jocs que són divertits, eh? Al final, pues, és això, és d'encertar, pues, boles allà amb diferents forats, fer amb unes pinces de i unes gomes, pues, fer uns tirs, no?, per fer caure uns gots. I són jocs que al final la canalla, pues, a lo millor no estan tan avesats, eh? Ara, perquè amb les noves tecnologies tots aquests jocs a vegades es van perdent, i la veritat és que va anar molt bé, jo crec que s'ho van passar bé. I després, més quan ja gairebé plegàvem, van venir els més adolescents, i escolta'm, jo crec que ells ho van disfrutar inclús potser més que els més petitons, vull dir que va ser una tarda molt, molt maca, jo crec.
9: Perquè la gent es faci una idea, estem parlant de que moveu molts voluntaris, Mireia, estem parlant de més de 300 voluntaris.
15: Sí, només aquí a la Catalunya Central, i durant el mes de maig vam ser al voltant d'uns 300, no sé, uns 350 voluntaris, perquè no només hem fet aquesta activitat, sinó que n'hi han hagut durant tot el mes de maig. Per exemple, doncs, també s'han anat a fer entrega de lots d'aliments, aquí a la plataforma d'aliments de Manresa. Hem anat també dos dies a l'Aixopluc, a Manresa, a passejar també els gossos, perquè bueno, també hi ha gent que li agrada fer voluntariat amb tot el tema d'animals. S'han anat a diferents residències de gent gran, eh? També de la comarca del Bages, del Berguedà, de Noia, i allà, pues, a vegades el que hem fet és sortir a passejar o bé per l'entorn de la residència, o dinamitzar també jocs de taula o muntar bingos ben divertits, no?, amb alguns premis, pues això la gent gran també s'ho passa bé. I també amb Sant Andreu, aquí a Manresa, teníem previst de fer una sortida al parc de l'Agulla i portar-hi sobretot gent que té moltes dificultats de mobilitat. I vam agafar un bus adaptat, i la pega que vam tenir és que aquell dia va caure una pluja important, i al final la vam poder anar al parc de l'Agulla, però bueno, ens en vam anar al nostre edifici aquí a la seu central de Manresa, i al final vam organitzar, pues, això, un bingo, i també s'ho vam passar bé, tot i que no era l'activitat que havíem previst. I és això que et deia, s'intenta treballar amb diferents col·lectius, hi ha activitats ben diverses, i per això hi participa tanta gent, perquè al final són moltes activitats durant tot un mes.
9: Aquest any, aquesta edició coincideix amb l'any internacional dels voluntaris i voluntàries per al desenvolupament sostenible. Què significa per vosaltres? Perquè, evidentment, totes aquestes activitats us les feu també, doncs, gràcies a aquests voluntaris i voluntàries de CaixaBank.
15: Sí, clar, per nosaltres també és un any en què es reconeix, no?, tota aquesta tasca que es fa de forma tan altruista, no?, on molts companys i companyes, però també això, gent jubilada i d'altres persones, dediquen part del seu temps a ajudar els altres. Llavors és un any, pues, que jo crec que val la pena, no?, d'anar-lo posant en valor, i que ha de servir una mica per agrair tota aquesta tasca que fan. Ho intentem fer sempre, de donar les gràcies als nostres voluntaris, que sabem de la importància que hi ha. El que passa és que quan parles amb ells, molts te diuen que no cal fer cap gest, que al final ells la recompensa que s'emporten és aquesta sensació, no sé com explicar-t'ho, de felicitat, no?, de que quan tu sents que estàs ajudant algú altre, quan veus, pues, això, que has fet somriure algú, que li has aportat uns instants en què has sigut feliç, pues et diuen que això és la millor recompensa, i que això compensa, no?, tu qualsevol estona que hagis pogut dedicar-s'hi en ells. I el que passa, sí que és cert que de tant en tant val la pena posar-ho en valor i agrair-los, i crec que aquest és un bon any per poder, doncs això, agrair-los la feina que fan a ells i a tota la gent, que amb altres entitats del territori també col·laboren de forma altruista per millorar la nostra societat.
9: Què cal ser o què cal fer per ser voluntari i voluntària de CaixaBank? Mireia, pel que deies, el perfil també és ben variat, però com s'arriba a ser, doncs, un voluntari de CaixaBank?
15: Doncs és tan senzill com entrar a la nostra web. També hi ha una app, però potser si és el primer cop és més fàcil entrar a la web, que és voluntariatcaixabank.org, i allà et registres i dius, pues mira, sóc la Mireia, aquest és el meu correu o el meu telèfon, i llavors nosaltres el que fem és contactar amb aquesta persona que vol ser voluntària, demanar-li una mica, pues, cap on li agradaria, no?, dirigir la seva activitat de voluntariat, si li agradava més treballar amb gent gran, si li agrada més la infància, si és un voluntari que està disposat a col·laborar això, de forma recurrent o bé només amb algunes activitats puntuals. Se li dona la benvinguda, i a partir d'aquí ell ja té accés a través d'aquesta web o a través de l'app a totes les activitats que hi ha arreu del territori. Llavors és simplement tan fàcil com dir, pues, mira, jo vull provar-ne una. Pues, n'hi ha moltes de vegades que són puntuals relacionades amb medi ambient, no? Pues t'apuntes i a partir d'aquí, pues, ja participes del voluntariat. Vull dir que no té cap No té cap dificultat, simplement ganes i registrar-se una única vegada i ja es posem en contacte amb ell perquè formi part del nostre grup.
9: Doncs avui nosaltres li agraïm molt a la Mireia Gor, que m'hem explicat, ella és responsable d'acció social de CaixaBank, a la Direcció Territorial de Catalunya. Volíem parlar d'aquesta activitat que es va fer doncs, a Manresa fa pocs dies, com dèiem, a l'espai Caixa Sant Francesc de Sisc, ubicat al convent de Santa Clara de Manresa, parlar doncs, d'aquestes Olimpíades inclusives i també doncs, parlar d'aquest mes social. Mireia, moltíssimes gràcies.
15: A vosaltres.
9: I que vagi tot molt bé. Molt bon dia.
15: Molt bon dia.
9: Gràcies. Ahir he de fer unes reformes de casa i estic ben atabalada. Entre el fuster, l'electricista, els paletes, el llauner...
13: Però que no coneixes Cuines Navarcles? Ells s'encarreguen de fer-ho tot, totes les obres. I oblida't dels maldecaps i les trucades infinites.
16: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís. Cuines Navarcles, un sol equip amb resultats que enamoren.
17: Torna la Fira del Vi del Bages. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura. Vine a descobrir la singularitat dels vins de la Déu Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i totes les activitats programades durant el cap de setmana. Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem. Ajuntament de Manresa.
8: Migdia Central, Eli Pagan.
9: Els dijous, en aquest migdia central de Ràdio Manresa, parlem d'història i de patrimoni. Ho fem de la mà de Lluís Virós. Lluís, què tal? Molt bon migdia, molt bon dia. Com estem? Què tal?
18: Molt bé, molt bé. Ja en aquest estiu anticipat.
9: Avui jo li vaig fer un encàrrec amb el Lluís fa uns dies, que parlàvem d'aquí una setmana, dimecres de la setmana que ve, el papa Lleó XIV vindrà a l'estat espanyol, vindrà a Barcelona, tindrem aquí a la Catalunya Central, perquè visitarà Montserrat. Jo li vaig demanar amb el Lluís si això era força habitual. En la meva memòria, doncs, jo recordava segur pel que va significar bàsicament per les inclemències meteorològiques, la visita que va fer, entenc que llavors devia ser el darrer papa a Catalunya, que va ser l'any 1982. Lluís.
18: 82, exacte.
9: És a dir, no, el que sí que has arribat a la conclusió, fent les teves pesquises i les teves investigacions, que això que un papa vingui a Catalunya no és el més habitual, eh? No ha sigut una cosa que s'ha repetit al llarg de la història.
18: No. Els papes, com la lògica explica, no?, tenen al voltant de 2.000 anys d'existència, que és el mateix temps que té l'Església Catòlica, però una mica menys, perquè ara representa que fa 2.026 anys i escaig, i uns mesos doncs va morir Jesucrist i això, i llavors és quan es funda l'Església i això. Llavors, amb aquests 20 segles, hi ha un quart de segle següent, doncs els papes han viatjat, al contrari, han viatjat poc, no viatjaven. O sigui que el papa en si s'establia a Roma i des d'allà dominava tota l'Església Catòlica. Llavors, el viatge aquest dels papes, és a dir, el moure's per conèixer els fidels, és un costum que s'ha establert després del Concili Vaticà II i que s'ha practicat molt al final del segle XX ja. Llavors, com deies tu, que a més ens en recordem perquè és desastres meteorològics que hi va haver, no? La primera visita papal a Catalunya és el 1982, que és a dir, que hi ha molta gent que comencem a ser grandets, això, però que encara ens en recordem perfectament, que a la nostra joventut, diguem-ne, ara fa uns 44 anys, doncs va passar en Joan Pau II, que va visitar Montserrat, I va visitar la Sagrada Família, les obres i això, que la Sagrada Família també és una constant. I després, això com es diu, va fer una missa multitudinària a l'estadi o al lloc més gran de Barcelona, que és el Camp Nou, que és el lloc que permet reunir més cossos i ànimes, diguem-ne, i que en aquesta ocasió m'imagino que no serà possible per les obres de l'estadi.
9: Només faltaria
18: tingut per jugar a futbol.
9: Només faltaria que li caigués una grua al cap o que passés alguna cosa, No fumem,
18: Exacte, no ens la juguem. Que imagina't que això, que ens ve a visitar poc i acabem amb la,
9: encara li fem
18: amb la fama de matar el papa.
9: No, només ens faltaria això.
18: Val. Llavors, aquesta, diguem-ne, és la primera visita, El concili aquest, el fet de favorir que el papa s'apropi als fidels i primera visita a Catalunya. Després de Joan Pau II, han vingut altres papes i això, però ha sigut aquest últim, uns 30 anys després, el 2010, 28 anys després en concret, que ens va visitar. Benet XVI va venir a Barcelona el 6 i 7 de novembre de 2010, per fer la consagració de la Sagrada Família. La Sagrada Família és un dels temples més impressionants de tot el catolicisme, sobretot per la Generalitat de Gaudí. I llavors tenia la cosa aquesta de que el mateix Gaudí, el mateix Antoni Gaudí, quan va agafar les obres ja s'havia començat el temple en estil neogòtic, i ell el va canviar tot. Llavors, clar, agafa el temple cap a 1900 poc, o sigui, la primera dècada del segle XX, i no s'aconsegueix cobrir un bon tros de temple per dir que ja hi ha un temple cobert fins en vida d'ell, diguem-ne. Ell mor, com sabem, atropellat per un tramvia. Després diversos arquitectes es van fer càrrec del projecte. Sempre hi ha hagut un equip d'arquitectes amb una persona al capdavant. Durant la guerra, per exemple, hi va haver una persona que prou feines va tenir a conservar el que hi havia. Després de la guerra es va tornar a reprendre les obres. I fins al 2010 no es va poder fer una consagració com Déu mana. Ja hi ha un espai interior suficient, amb un espai cobert i això, i suficientment maco, com per dir que hi ha d'això, no? Que ja es pot consagrar. Llavors, la qüestió és que les obres no s'acaben, i de fet les obres tampoc s'acaben ara el 2026, que tenim aquesta tercera visita papal, també és relacionada amb la Sagrada Família, perquè a fi de comptes ara fa uns dies que la gent que sovint hem d'anar a Barcelona i això, si passem per la zona de la Sagrada Família, veiem que ja s'ha col·locat la creu de pedra que va a la torre més alta de la part central de la coberta, aquesta pedra altíssima, altíssima en el sentit d'alçada real, aquesta pedra altíssima representa que és la coronació del temple, Llavors, faltaran coses del voltant i dels baixos, però es podrà considerar que pràcticament l'església està acabada, I per això hi ha 12, si no m'equivoco si no ho dic malament, l'actual.
9: 14, no?
18: Això.
9: Sí, no és 14.
18: 14, això sí que ho
9: anava
18: tenia malament.
9: Anava a dir 14, no? Llavors 14.
18: Sí, no ho tenia malament, ho tenia escrit d'una manera que no m'aclareixo amb la lletra. Doncs això, ja el 14, el que fa és inaugurar pròpiament el temple. O sigui, en un moment, ara fa 16 anys es va consagrar, ara s'inaugura, i el temple en si, els plans, la idea de Gaudí era que ocupés més d'una illa d'eixample, i ha de passar a la illa del davant, que hi ha un tros que està sense edificar, però un altre que el van edificar pensant que no s'acabaria mai, i ara sembla que estan negociant per treure els veïns d'aquella illa, reubicar-los en zones properes i poder-ho enderrocar tot i poder acabar la Sagrada Família. Si la gent que coneix una mica Barcelona fa l'esforç d'imaginació, a banda i banda de la Sagrada Família hi ha dues illes que són pràcticament ajardinades. Una no, una ja també es va fer una mica el cutre i està mig ajardinada i mig edificada, que és la de l'est o la dreta, no? I la de l'esquerra ja està tota, és un jardí. La del davant ara passaria a ser una part de la Sagrada Família i la Sagrada Família passaria per sobre del carrer Mallorca, això seria el que falta fins a aquest acabament que s'espera que es faci als anys 30 o 40, i la part de darrere ja està. O sigui, la part de darrere hi ha l'avinguda Gaudí que va cap a l'hospital de... Ara no em sortirà, de Sant Pau.
19: Sí, de Sant Pau, sí.
18: Que ja urbanísticament ja està acabat i ja no cal retocar res. Per tant, tenim tres visites, una a final del segle XX i dues al primer quart... Bueno, ara ja no som al primer quart, ja acabem de sortir del primer quart del segle XXI. Val? Llavors, si hi ha 2.000 anys d'història de papes i només aquestes tres visites, quina relació hem tingut fins ara amb l'estament papal, no? Amb aquesta institució i això? Doncs el que he buscat és una mica de documentació sobre relacions entre Catalunya, no, ja no la Catalunya central, sinó el conjunt de Catalunya, i els papes. Bueno, la primera relació que tenim és curiosa, perquè tenim relacions allò de... d'anys molt concrets. És el segle... El pas entre el segle X i XI, exactament a l'any 1000, que era un any d'aquests també que deien, bueno, i què passarà? S'acaba
19: el món.
18: Això, que és el que dèiem quan, te'n recordes, quan va venir l'any 2000.
19: Jo, i tant, i tant, que ens petaria tot, exacte, sí, sí.
18: Sí, sí, ja hi vindrien malalties... Ja ha vingut el Covid després, però va tardar 20 anys encara, vull dir que...
19: Es va fer pregar.
18: Es va fer pregar, exacte. Com el 1900 també d'això, i la grip va ser del 1916, també es va fer pregar una mica. Bueno, doncs a l'any 1000 va haver-hi un papa que ara, o sigui, en aquell moment en deien occità, ara en diríem francès, que resulta que havia estat a la Catalunya central. Aquest papa, abans de ser papa, que va ser un monjo que es deia Gerbert d'Aurillac. Aurillac és una ciutat occitana, petita, jo diria que més petita que Manresa, en concret, i que els monjos benedictins, quan es bategen, es posen amb el nom del poble de procedència, i un nom que en aquest cas és Gerbert, que diries que és un nom francès típic, però no, és un nom medieval. Avui dia no hi ha pràcticament Gerberts a França. Llavors, el Gerbert d'Aurillac havia estat al monestir de Santa Maria de Ripoll seguríssim, estudiant en el refectori, a la biblioteca completíssima que tenien, que era una de les biblioteques més properes de la cristiandat al món islàmic, perquè en aquella època hi ha el que és Tarragona, Lleida, Tortosa, i de fet la Catalunya central era amb la frontera, una mica la frontera amb el món islàmic, i s'anava avançant a poc a poc cap a baix, cap al sud, amb això que després s'ha vingut a dir d'una manera una mica equivocada la reconquesta, que ens feien aprendre de petits, no?, que al final és una conquesta, quan hi ha gent que fa, jo què sé, 1.000 anys que viuen en un lloc o 800 anys que viuen en un lloc, no se'ls reconquereix, sinó que en tot cas se'ls conquereix. Llavors, aquest papa, amb el nom de Silvestre II, és un diplomàtic, sembla que era una persona amb una intel·ligència superior, el que avui en diríem un sobredotat, molt aficionat a la ciència i a les matemàtiques i la física. De fet, se li atribueix, tot i que no es pot demostrar al 100%, però se li atribueix que és l'introductor a la cultura occidental dels números aràbics, que són els que fem servir ara, De fet, per exemple, per escriure 1.000 en números romans és una M i per escriure 2.000 són dues M's. Això com ho situes per sumar-ho? Amb els números aràbics és molt més fàcil fer matemàtica complexa i el Gerbert Doria, que sembla que estudia aquest sistema de numeració aràbiga i la passa a la cultura occidental. Una cosa derivada amb els països islàmics o aràbics que tenien aquests números, també tenien una calculadora primitiva que es feia amb uns filferros i unes boles que hi anaven, que és l'anomenat àbac, o en llatí àbacus, que és, com es diu, una famosa llibreria cooperativa que té seus també per aquí a la Catalunya central. Llavors, aquest... l'àbac també l'introdueix i també introdueix un aparell que es diu astrolabi, que és un dos anells que van enganxats pel mig i que es poden girar i que pots medir angles, que és un aparell sense el qual, per exemple, no s'hagués pogut construir 3 segles més tard la séquia de Manresa, perquè no s'hagués pogut medir bé els desnivells, no? O s'hagués trigat molt més a construir-la, o no s'hagués pogut arribar a Amèrica perquè amb l'astrolabi, de nit, vas medint la teva situació relativa amb angle respecte a les estrelles, els estels, i et vas situant la distància que estàs de l'última terra que has tocat, no? Per tant, sense l'astrolabi tampoc s'hagués pogut fer navegació de llarga distància sense seguretat de saber on estàs. Per tant, una persona importantíssima, i això, que passa per Catalunya i es fa papa de Roma després. Un altre any, o una altra època curiosa, és el 1292, el segle XIII, que es fa un concili a Tarragona. Un concili és una reunió de tots els cardenals. De tots, en aquest cas, excepte el papa, que dirigia les operacions del concili des de Roma i sembla que no arriba a viatjar a Tarragona. Però, en tot cas, una segona relació històrica amb el papat. O sigui, segle X-XI... no que siguin dos segles, sinó el traspàs entre el 10 i l'11, de l'any 999 al 1003, tenim el Gerbert d'Oriac. El 1292, el Concili de Tarragona. I després hi ha una cosa que és, més que Catalunya, podíem parlar o dels països catalans o de la corona d'Aragó de parla catalana, i és que una família de valenciana, que es diu en Borja, entre finals del segle XV i principis de... entre finals del XV i el XVI i principi del XVII tenen una influència brutal a Roma dintre dels cardenals i això, i converteixen la cúria romana, és a dir, la gent que comanda Roma, en una mena de sucursal de la corona d'Aragó, i posen molts enxufats, I el primer papa, del 1455 al 58, és Calixte III, que era el fons de Borja. Llavors, un nebot seu, entre 1492 i 1503, una altra vegada el canvi d'aquests, del 1500, el seu nebot Roderic de Borja es converteix de nou en papa i serà el papa Alexandre VI. És a dir, que lo tonto, Déu-n'hi-do. Tenim això, 1, 2, 3, 4 papes relacionats amb Catalunya i 3 més que han tingut relacions, o sigui, que han viatjat durant el segle XX i XXI, o que viatjaran, perquè esperem que no passi res i que d'aquí al cap de setmana no pugui viatjar tranquil·lament al Lleó 14. Llavors...
19: Digues.
18: No, només com a curiositat, més casual, el papa Benet XVI que té una relació a dintre de les grans famílies de l'Església, té una reunió, hi ha una relació, perdó, amb la amb els jesuïtes, amb l'orde jesuític, doncs l'orde jesuític té molta relació amb Manresa perquè està fundat per Sant Ignasi, que hi va passar uns dies d'ara fa 500 anys, i bueno, uns dies, hi va passar uns mesos, pràcticament un any, i sembla que va ser important per ell amb el seu canvi de mentalitat i el començament de les seves obres i això, Per tant, per una banda hi ha la relació aquesta de Benet XVI, d'origen argentí, recordem, amb Manresa per la via de Sant Ignasi, i per una altra banda, una monja molt coneguda i mediàtica argentina que viu a Manresa, que està al convent de Santa Clara, que és la Sor Lucía Caram, tenia una relació personal, ja de coneixement, sembla que anterior al fet de ser papa amb el Benet XVI, i en aquest sentit sí que hi va haver unes relacions Manresa de papat passant per l'Argentina, passant per un coneixement anterior d'aquests dos personatges en la seva vida.
19: Sí, la relació de Sor Lucía Caram amb el papa francès va ser molt, molt, molt, molt important.
18: Ell Benet, però era amb el francès.
19: Sí, era amb el papa francès, que era doncs, el papa, doncs, en aquest cas, doncs, jesuïta, que la setmana passada... vaig poder parlar en una entrevista amb en Joan Calmet i vam parlar doncs de quan es va celebrar, no? Les activitats al voltant de la figura de Sant Ignasi el 1522, si no m'arribo, és a dir, l'any 2020. I deia, no?, que llavors es barallava molt també que el papa francès no és que vingués a Catalunya, sinó que vingués a Manresa, no?, per la seva vinculació a jesuïta, i llavors el Joan Calmet m'explicava que realment això hagués sigut possible, és a dir, que no era fer volar coloms, ells recordem que van anar a Roma i tot i a demanar-li, però el problema que va tenir doncs el papa Francesc era el seu estat delicat de salut, Diu, perquè deia, diu...
18: Al final no li va permetre.
19: Ah, exacte, diu, segurament, diu, o si no, ell deia també que potser si la idea que tenia també doncs el papa Francesc, el que passa doncs que la salut li va impedir, no?, era, doncs, potser fer... Si ell podia deixar de ser papa i continuava vivint, no?, poder venir a Manresa, no?, perquè deia com... Que diu la cova, diu, hem d'entendre que la cova és com la Meca pels musulmans. Hem d'entendre això, Diu, per tant, un cop a la vida, doncs, venir aquí a Manresa, Vull dir, però l'estat de salut, doncs, del papa Francesc ho va impedir, perquè jo, coneixent una mica com coneixem a Sor Lucía Caram, segurament, només amb el seu, no?,
18: amb la seva empenta
19: ens hagués portat el papa Francesc aquí a Manresa. Doncs escoltant-te, jo quan et vaig fer la pregunta, Lluís, és que, no sé, potser perquè ara estem més acostumats a veure notícies del papa, però jo em figurava doncs, que els papes habitualment eren papes viatgers, saps? Que els agradava voltar món,
18: Sí, i es veu que no. Es veu que era una cosa... Bueno, de fet, fins i tot va haver-hi cismes o moments que hi havia dos papes diferents perquè un havia perdut i llavors es considerava que ell mateix es considerava que no havia perdut i se n'anava. Llavors hi ha una història curiosa també que té a veure amb els Països Catalans, que és el papa que resideix a sota Vinaròs, com es diu, el papa Lluna de...
19: Sí, el papa Lluna, sí.
18: Sí, ara no em sortirà el nom del poble, és el... És cap allà a Benicarló,
19: Sí. Però jo m'hi espero... Sí, digues.
18: Sí. Ja el trobarem, ja el direm.
19: Peníscola.
18: Ens sortirà la memòria.
19: És Peníscola?
18: Peníscola, exactament. El papa i una Peníscola que, clar, curiosament, arriba a deixar un palau i una empremta arquitectònica important, A més, el lloc Peníscola, que és preciós, perquè és aquella avançada de terra dintre el mar, que està dalt d'una penya, que hi ha com una mena de, per dir-ho alguna cosa, per fer una referència nostra, com un castell de Cardona, però que dongués al mar, no?

0: secundària i no sé què, i que hi ha molta gent i que deixen molta petjada.
1: Mm-hmm. Doncs veurem què passa, no? Perquè és la setmana vinent, tenim aquesta, no? Aquesta visita, que de fet la tindrem aquí, és dimecres de la setmana vinent, a Montserrat, i llavors doncs arribarà tot l'acte de tot el que es farà a la tarda, la inauguració, la Sagrada Família. De fet, avui, per exemple, sembla que escoltava per la ràdio que deien que la gent, és a dir, que el govern de la Generalitat recomana a la gent que dimecres que ve faig, a la gent que treballa a Barcelona, que a mi això sempre em fa molt riure, que faci teletreball, que això a vegades no és tan fàcil, és a dir, jo... A mi em costaria fer teletreball, per exemple, però vull dir que... Sí. És a dir, perquè la gent ens entengui el que passarà no la setmana que ve a Barcelona, i quan aquesta setmana, per exemple, tu que parlaves dels voltants de la Sagrada Família, deien que ja hi havia restriccions de trànsit al voltant de la Sagrada Família una setmana abans que arribi el Papa. Per tant, hem de pensar que això és una moguda, no? Un esdeveniment, doncs això, històric, no? Perquè pel que veiem, Lluís, són esdeveniments històrics el que passarà doncs la setmana que ve amb programacions especials, perquè jo crec que ho veurem tots, tots i totes, el que significa aquesta visita del Papa Lleó XIV a Catalunya i a l'Estat espanyol.
0: Molt bé.
1: I quedarà...
0: Ja ens atabalaran prou, ens informaran per mitjà de tots els mitjans i internet i tot. I ara, el que dius tu, que ja de Barcelona ja comença a haver-hi anuncis, senyals de que...
1: Sí, de que alguna cosa grossa està passant. Doncs escolta, Lluís, moltíssimes gràcies.
0: De res.
1: I parlem la setmana vinent. Adéu-siau.
0: Molt bé.
2: Venir a Manresa sempre és un bon pla. I ara, aparcar al centre és més fàcil i econòmic que mai. Amb la nova tarifa plana del pàrquing La Seu Centre, despreocupa't del cotxe tot el dia per només 4,95 €. I ara també el pàrquing 4 cantons. 24 hores, 4,95 €, 0 complicacions. Viu Manresa sense presses. Manresa, més ben parida.
3: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
4: Tuya.
3: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
4: Sí, tu prima.
5: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
6: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. Busques feina? Busques talent?
7: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
8: Informa't a gctplus.com.
9: Torna la Fira del Vi del Bages. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura. Vine a descobrir la singularitat dels vins de la Déu Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i totes les activitats programades durant el cap de setmana. Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem. Ajuntament de Manresa.
10: Migdia Central. Eli Pagant.
1: Sota el lema Mouta per la salut mental, el proper dissabte, 13 de juny, se celebrarà la segona edició del Ioga Solidari, una activitat oberta a tothom que es durà a terme al Parc de l'Agulla. Avui coneixerem tots els detalls d'aquesta activitat que organitza la Fundació Altaia amb el suport de diferents patrocinadors i col·laboradors.

0: En parlem amb la Marta Rubio Tejedor, ella és infermera de l'àrea de salut mental de la Fundació Altaia, a qui saludem i donem la benvinguda en aquest migdia central. Què tal, com estem, Marta? Tot bé?
1: Hola, bon dia. Sí, tot bé.
0: Marta, explica'ns. L'any passat vau celebrar la primera edició del Ioga Solidari. Recordo que també en vam parlar. La bona acollida de la primera edició ha estat clau per voler repetir, l'experiència aquest any, aquest 2026?
1: Doncs sí, la veritat és que s'hi va adherir molta gent, no?, que va venir aquell dia de diverses edats, que es van assabentar per xarxes socials també, mitjans de comunicació i des dels centres de referència de ioga o gimnasos, i també gent que, no, que passava per allà a part de l'agulla i ho va veure, i en aquell moment també s'hi va voler apuntar. La veritat és que, no, vam tenir molt bona acollida i ens fa molta il·lusió també tornar a repetir l'activitat per gent que no s'hi va poder, no, adherir o que després se'n va assabentar passada l'activitat. I res, aquesta vegada sí que hem decidit fer una mica més llarg, fer una matinal, no?, que duri de 10:15 a 12, per també això, tenir com més espais perquè la gent, doncs, hi arribi també, si vol, en diversos moments i puguin entrar a l'activitat.
0: Si et sembla bé, Marta, parlem. D'on va sorgir la iniciativa d'organitzar una sessió de ioga solidària i amb quins objectius? Com va anar que l'any passat vau decidir, doncs fer-ho? D'on surt tot aquest projecte?
1: Bueno, des de Mecenatge d'Altaia, no?, sí que fa temps que mirem per altres especialitats també, no?, d'anar recaudant, no?, diners per promocionar altres espais de millora. I a nivell de salut mental també, no?, doncs pensàvem en això, en fer una activitat fora de l'àmbit hospitalari que fos accessible per tothom també, que visibilitzés l'autocura, el benestar emocional, i ja que des de dins, no?, des de nivell assistencial, ja fem activitats, no?, individuals o en grup per treballar tot això, de mindfulness, tècniques de relaxació, doncs vam pensar que potser el ioga englobava una mica a les dues coses, no?, el fet de controlar respiracions, els moviments corporals, i que estava bé també, no?, fer-ho fora per poder crear també com xarxa, no?, que la gent pogués anar, fer més comunitat, i també com a objectius, doncs, sensibilitzar i visibilitzar la salut mental i que les persones al final poguessin, no?, com trobar un lloc, no?, un espai on poder recolzar-se, sentir-se còmodes, no?, parlant d'aquests temes.
0: I Marta, a qui s'adreça l'activitat? S'ha de tenir algun tipus de coneixements per participar-hi o tothom és benvingut en aquest ioga solidari?
1: Doncs tothom és benvingut, és apte per totes les edats i és més, per això diem també que és com una matinal perquè també pot anar gent amb canalla, gent gran, no?, vull dir, és apte per tothom. Al final, la ioga també es basa molt en el control de la respiració i en els moviments i la calma, i a qualsevol edat que tinguin algun dolència o problema físic també s'hi poden adherir, no? Vull dir que al final tothom va sense pressions i al seu ritme, i també la gent que no tingui experiència, doncs, s'hi pot beneficiar també perquè hi hauran els instructors també dels centres que col·laboren, que ja portaran la samarreta perquè nosaltres també els tinguem com de referència, o si necessitem que ens ajudin en alguna postura, doncs també estaran per allà per donar-nos suport.
0: I, clar, important, què han de fer les persones que vulguin participar-hi? Com s'ha de fer, Marta?
1: Doncs les persones que vulguin participar ho poden fer de diverses maneres. Des de la web d'Altaia, que a la pàgina principal ja surt la notícia amb un banner que cliquen, ja ens dirigim a l'enllaç de la inscripció. Des de l'Instagram d'Altaia també hi ha la notícia, que també quan cliquem, doncs, ens porta al link de la inscripció, i amb el QR dels cartells que es van penjant també en els centres que col·laboren. Després també hi ha la fila zero, que un cop estem allà a la inscripció, que és omplir el formulari, doncs per la gent que no hi pugui anar però hi vol col·laborar econòmicament, no?, de manera solidària, doncs pot pagar la fila zero i llavors no anar-hi, no? I després també a la gent que s'hi adhereixi el mateix dia, doncs també portarem el datàfon i es podran fer la inscripció en aquell mateix moment.
0: I de moment com està anant tot? Quina acollida té?
1: Doncs, bueno, molt bé, la veritat és que els centres que van col·laborar l'anterior vegada, no?, ja ens van motivar tots molt, no?, amb aquesta activitat. Hi ha molts centres que estan formats amb el ioga, no?, i que ens agrada molt també. Ho vam fer ara en aquestes èpoques de l'any perquè el 21 de juny és el Dia Internacional del Ioga, llavors també ho volíem fer al voltant d'aquest Dia Internacional, no? I això, i els centres que, per exemple, han patrocinat, no?, serien, doncs, NAT, Mutuacat, Llobet, Aneto, també com l'any passat, Helena Verde, el Centre de Ioga Iyengar de Manresa, i com a col·laboradors tindríem Aura Yoga, Inspira Yoga, Essència Prana, Om Shanti, s'hi han adherit de nous també, Semilla i Calma, Biomedical, Capilar, també el Cube i el Vela, com a centres més grans, i llavors Aigües de Manresa, el Parc de la Séquia, Ajuntament, Piscines Municipals, vull dir que hi ha molts centres que han col·laborat i s'han posat forts amb aquest projecte.
0: Uh-huh. I Marta, ja que es tracta doncs d'un ioga solidari, a què es destinaran els beneficis d'aquesta activitat?
1: Doncs els beneficis els destinem a la salut mental del nostre territori, en fer millores estructurals, a humanitzar els espais i fer-los més confortables. També volem crear sales de teràpia ocupacional i també promocionar els projectes d'investigació, no?, aplicats amb això, amb la salut mental d'aquesta zona geogràfica, i amb aquests diners, no?, que a vegades no arribem amb els circuits de finançament interns de l'hospital, no?, doncs això ens dona com, bueno, una ajuda.
0: I des de l'àmbit de la salut mental, quins beneficis aporta la pràctica del ioga?
1: Doncs, bueno, com hem dit abans, no?, el fet de reduir l'ansietat i l'estrès, no?, és una pràctica que tenim molt present, no?, el control de la respiració, tenir, connectar amb el present, no?, aquesta atenció plena amb el que fem. També el fet de veure'ns capaços, no?, de realitzar aquest tipus d'activitat, tenint un suport també dels centres, no?, i poder estar amb altra gent, doncs ens ajuda a millorar l'autoestima, no?, i el benestar, i també potser a crear aquesta xarxa que deia abans, no? Al final la gent anem allà, no?, estem tots en contacte compartint una activitat junts, potser també ajuda a no conèixer gent, doncs, bueno, doncs això, compartir experiències.
0: I, per exemple, Marta, creus que activitats com aquesta també ajuden, doncs, a trencar estigmes al voltant de la salut mental, que malauradament encara estem parlant d'un tema molt estigmatitzat? Creus que totes aquestes activitats i tot el que es fa, doncs, també hi ajuda a trencar aquests estigmes?
1: Sí. Sí, a més, no, com deies tu, ara cada vegada anem a més, no? I al final, no, a Catalunya, per exemple, una de cada quatre persones tenim o tindrem un problema de salut mental, no? I cada vegada més, pel ritme de vida que portem, no, tot l'estrès, i al final jo penso, no, que poder dedicar temps a aquestes activitats és donar-li la importància que es mereix i visibilitzar aquest problema que al final és de tots, que en algun moment de la vida ens pot passar a nosaltres i que és des de la comunitat des d'on podem aconseguir beneficis i millores. Sí.
0: I ja per acabar, Marta, quin missatge donaries a les persones que s'estan pensant, doncs, a participar-hi o no? Com els animaríem, doncs, perquè aquest proper dissabte, 13 de juny, doncs, participin en aquest ioga solidari del Parc de l'Agulla?
1: Bé, jo animo tothom a venir, ja que és una matinal també, no? I esperem tot el matí allà fent diferents tipus d'activitat de ioga, amb control de respiració, relaxació, automassatge, vull dir que seran com unes pràctiques com de mitjoreta, no?, però que estarem tot el matí fent-la, que és apta per tothom i que és molt important, no?, al final per adquirir també, per conèixer l'activitat, veure si ens agrada també poder-la adquirir el dia a dia també com un hàbit, i que al final és un projecte solidari, no?, a nivell, bueno, que és generós, poder col·laborar per millorar també la qualitat de vida de tothom, no?, de les persones amb problemes de salut mental i de l'assistència en general.
0: Doncs ja ho saben.
1: Que t'animo tots.
0: Doncs ja ho saben, aquest ioga solidari, que és aquest dissabte 13 de juny al Parc de la Llu de l'Agulla, aquesta activitat també, doncs, solidària. Avui li agraïm molt a la Marta Rubio Tejedor, que l'hem explicat. Ella és infermera de l'àrea de salut mental de la Fundació Altai, i li agraïm que avui ens hagi volgut acompanyar en aquest migdia central. Marta, moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: I fins la propera. Adéu-siau.
1: Molt bé, gràcies, adéu.
0: I amb aquesta activitat del ioga solidari acabem aquest migdia central d'avui dijous. Nosaltres tornem demà, com sempre, quan passin uns minutets de les 12 del migdia. Demà, ja ho saben, parlarem del temps, parlarem també amb l'Arnau Vilaseca i amb el Joan Morros. Això serà demà. Ara els deixem amb les notícies i avui amb els nostres companys de SER Catalunya. Adéu-siau, siguin bons i fins demà. I sobretot, aquesta tarda, alerta per les pluges que es poden haver-hi i que podrien afectar la Catalunya central. Adéu-siau i fins demà.

0: Santi, què volies dir? T'agrada aquesta cançó, eh?
1: És de Manuel Turizo.
2: Però la cançó és de Manuel Turizo i la lletra de Garcilaso de la Vega.
1: Però és millor.
3: Santi Ovalle és molt fan d'aquest tipus de cançons, i jo també, eh? Té una llista que un dia la
4: podria posar. Merengue,
3: el merengue de Manuel Turizo.
1: El merengue és aquesta?
4: Sí, sí, és el Manuel Turizo.
0: I canta Macarena Rodríguez, bueno, m'ha posat l'Alberto Peinado, jo què sé. Sí, però sí, m'ha semblat divertit que un madridista ja, diguem-ne, es baixi els pantalons amb Mourinho.
4: També hem rebut les altres notes de veu, eh?
0: Les escoltem?
4: Sí. Comencem pel Didac.
5: Oye, por favor, en realidad me da igual. Me da igual quién le gane las elecciones, si el Florenvito o Enrique Riquelme. Pero, por favor, continuar con esta sección del tío Faja. Por lo menos de 5 a 10 minutillos al día, que va bien. Es reparador.
4: Reparador és un concepte que m'agrada. I també tenim, per exemple, l'Alberto.
6: Jo votaria sense dubtes al Florentino, però más vale com a culé, más vale malo conocido como no por conocer. I és el que dèieu vosaltres, que així veiem com se'n va tota la merda del tot ja.
4: I per últim, podem escoltar el Lucho.
7: Al tío Faja le habéis pagado tarde y mal.
0: Per cert, ens envien una imatge del bar El Roure, on anem moltes vegades a fer la secció amb el Ramon Besa. Presenten un menú: callos a la madrileña i conos de guarnició.
4: Hòstia, que bo.
1: Què porten, de conos? Conos amb coses dins.
4: 3D, no?
2: Aquests? 3D, aquests conos de tota la vida, no?
1: Ah, no porten res dins. Vale. Bons.
0: 1:17. Àlex Luna, ha acabat la roda de premsa del Girona o encara parlen Pere Guardiola? Nil, tu que l'estàs seguint, que ara connectem amb el Luna.
3: Que càrcel, Pere Guardiola, amb la veu cantant totalment, exercint, jo crec que president del Consell d'Administració, i avui donant la cara. Hi ha bastants temes importants. De fet, han deixat claríssim que el tema de l'entrenador no serà qüestió de 2 dies, ni molt menys, que la intenció és que estigui resolt al juny. Hi ha 19 jugadors ara mateix en contracte al Girona. S'ha dit també que la ciutat esportiva la volen tenir acabada pel 2028, que en el proper semestre s'hauria d'activar ja la segona fase, que la plantilla evidentment tampoc estarà feta abans del 15 de juliol, que la cosa anirà per llarga, perquè es mentalitzin els seus haters, ho ha dit així literalment aquí a Càrcel. No vol parlar d'Estuani ni d'altres noms propis, que s'ha de valorar amb els entrenadors, i que han descartat, jo crec, la construcció d'un nou camp ara mateix, perquè no hi ha diners per tot. Això seria a moda de resum.
0: En un moment connectem amb l'Àlex Luna, que no ha respost perquè està seguint la roda de premsa, que encara dura més d'hora i quart. Porten donant explicacions.
3: A les 12 en punt han començat i són 1:20, per tant, 1:20.
0: El que passa és que una de les més importants, que és saber qui entrenarà el Girona la temporada vinent, no ho saben, perquè encara no tenen tancat l'entrenador, i passaran uns quants dies fins que ho aconsegueixin.
3: I passaran dies, perquè s'han de solucionar totes les banquetes de primera divisió que hi ha per davant. Imagina't, si ha intervingut la banqueta al Bayer Leverkusen en un entrenador que volia el Girona, doncs encara queda la banqueta Rayo, Elx, Osasuna, que queden moltes.
0: Requadrem-ho, que el Girona volia un entrenador que anirà al Bayer Leverkusen.
3: Carles Martínez, ex del Toulouse, amb qui vam parlar fa unes setmanes aquí al Que Te Jugues, que deia que tenia ganes de tornar a la Lliga. Les ganes hi eren i ha estat molt a prop de poder tornar al Girona, però una trucada a Leverkusen fa 2-3 dies, doncs ho ha accelerat tot.
0: En un moment connectem amb Girona per saber alguna cosa més, a part del que ja ha explicat el Nil Solà, sobre aquesta roda de premsa. Abans, Adrià Soldevila, quan et posis aquesta samarreta, avisa'm que jo també me la posaré.
4: Ah,
0: és la de la llibreria de Mallorca, no?
4: Una llibreria de Mallorca que es diu Rata Corner, i que es diuen Rata precisament perquè ells tenen un lema, o pensen d'aquesta manera, que diuen que les rates són les úniques que sobreviuen a una crisi nuclear. Igual que la cultura. Que quan hi ha una crisi, qui sobreviu és la cultura.
0: I és molt coneguda aquesta llibreria a Mallorca.
4: Sí, molt coneguda, molt coneguda. Sí,
0: la llibreria Rata Corner.
4: Rata Corner es diu.
0: Rata Corner.
4: És molt maca la llibreria, és veritat.
0: Mm?
4: Molt maca i molt coneguda, sí. Me la vaig posar per tocar a Mallorca.
0: Ah, i què tal va anar? Amb
4: bé,
0: balena?
4: Bé, molt bé, molt
0: bé. Et vas posar una samarreta de rata per actuar amb balena?
4: Sí.
0: Que era un zoo, allò.
4: No, però era un homenatge a la cultura de Mallorca. Vam tocar Palma i vam...
8: Podríeu incorporar l'Helena de Diego i es diria Balena de Diego?
4: Hòstia, aquesta és dolenteta.
0: Aquesta la tenies pensada i
4: aquesta,
0: no sabies quan la podries colar.
8: L'he dit avui al matí a la redacció i he pensat que a la que pogués...
0: Balena de Diego.
8: La colaria.
1: Jo tinc una balena adoptada.
4: Ah, sí?
1: Sí, es diu Sierra. Mira, aquí porto el braçalet de la balena.
4: En serio?
3: Hola, tens adoptada.
0: Bueno, la Mercè té una tortuga, el Cram, sí, la massa gran.
8: Apadrinada.
0: Sí, la padrina, sí, sí.
8: Ja, però vull dir, la teva padrinada,
0: i va visitar-la, de tant en tant.
8: No, adoptada seria que la tinguessis dintre casa.
3: Lo mateix.
8: No, apadrinada és a distància.
1: Voleu que us digui on és? La tinc per aquí.
8: No és lo mateix.
1: Escolta, no siguis,
4: que té un GPS incorporat.
0: Tu pagues per a que la balena visqui.
3: Té una AirTag a la balena.
1: Mira, ara s'han anat a les...
0: Però això és interessant, que ara ha fet l'app per seguir a la balena.
1: Cada dos o tres dies la situen. S'han anat a Bermuda i ara està tornant.
0: I com es diu la teva balena?
1: Sierra. Sierra. Està tornant a la costa a la costa est dels Estats Units, a l'alçada de Jacksonville, més o menys a la mateixa alçada que Chattanooga. Per tant, si faig una escapadeta a Jacksonville, potser
0: quin gran moment, eh?
2: Però si et veu, et reconeix.
0: Quan es trobin el Santi Ovalle amb la seva balena.
8: Si et veu, et reconeix.
0: Què pagues i com ho has fet, això, d'adoptar una balena?
1: Me la va adoptar l'Anaïs i no sé què va pagar.
0: Ja m'estranyava que això sortís de tu.
1: No, la vaig demanar jo.
0: Tu vas demanar per l'aniversari una balena?
1: Sí.
0: Helena, pots trucar a l'Anaïs, sisplau, i preguntar-li
1: com... Però aquesta és un acte.
0: Com va reaccionar quan la seva parella li va demanar una balena de regal?
1: Doncs comprant-la. I aleshores, mira, veus? Aquí és on ha estat...
0: T'ensenyava la càmera del que t'hi jugues.
1: On ha estat els últims mesos. No sé.
4: Està a prop de dir, el veig.
8: Sí, sí. Em fa gràcia perquè...
0: El veig està aquí.
8: Fa com un spa Francorchamps, eh?
3: Sí, sí.
1: Veus la migració de la balena.
0: Aquest és el recorregut de la teva balena, Santi Ovalle.
1: Sí, sí, la sierra.
3: És un spa Francorchamps, això, eh? Va fer la xicant, la curva 17. I el tonto!
1: Mira, està tan a Sau, a les Bahamas, eh? Poca broma, si he d'anar a visitar-la quan vagi a les Bahamas.
0: I què pagues per tenir adoptada aquesta balena?
1: És que no ho sé, ho va fer l'Anaïs, jo no sé, però res, és una ONG. És una ONG de manteniment...
0: Home, però alguna cosa serà i benvinguts siguin els diners.
1: Sí, una ONG de manteniment del fons marí i tot això.
0: Doncs està molt bé.
4: I què és una aplicació?
0: Fora conyes, que està molt bé.
8: Com el Find My Phone, no?
1: Suposo.
8: Find My Will, això.
0: Ah, no, ja escolten els nostres oients, que es nota que estem ja a l'estiu o a les portes, perquè hem d'omplir un programa de ràdio i no sabem com, i sempre apareixen doncs anècdotes com aquestes de la balena, que ja ens han solucionat 3 minuts almenys.
3: Ha fet un circuit molt maco, eh? Com el que hi ha de Fórmula 1.
4: Que ben colat.
3: El tanto que us la colo, perquè aquí tenim el tanto, la Fórmula 1, al centre de Barcelona. El dia 13 de juny podràs gaudir gratis del Fan Village de Plaça Catalunya, amb tot de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia, música en directe i molta diversió. No sé si hi ha balenes, però hi serà Nerany Cartikeyan. Registra ja a circuitcat.com. Circuitcat.com.
0: Per cert, en un moment, l'Edgarita, amb el concurs imbècil, avui en joc dues entrades per anar a veure el cantant mexicà Carlos Rivera, diumenge 12 de juliol al Sant Jordi Club de Barcelona.

0: 93344-1411, si voleu anar a veure el cantant mexicà Carlos Rivera, diumenge 12 de juliol al Sant Jordi Club de Barcelona, 93344-1411, 93344-1411. Solde, hi ha diversos aspectes judicials pendents que afecten al Barça, el Barça-Gate, el cas Negreira i el forènsic famós que va encarregar Joan Laporta quan va accedir a la presidència rellevant a Bartomeu.
1: Sí, bueno, tots tres.
2: El Florenzi, el Neire i el Barcet.
0: De fet, Josep Maria Bartomeu es va comprometre a tornar el que t'hi jugues quan declarés una altra vegada pel cas Negre, pel Barça-Gate.
1: Sí, sí. I? De fet, en els tres casos, Bartomeu és investigat. I? En els tres casos.
0: Aviam, el Barça-Gate en quin punt està?
1: Aviam, el Barça-Gate, recordem que estan investigats per administració deslleial i corrupció entre particulars. Bartomeu, la seva mare de Jaume Masferrer, Roman Gómez Ponti i Òscar Grau, que eren executius del Barça, i Carlos Ibáñez, que era el propietari de l'empresa Nystream, que és l'empresa que el Barça havia contractat per fer els missatges a xarxes socials, aquells que vam destapar aquí el 2020. Com està el tema ara? Bartomeu ha demanat tornar a declarar.
0: Ja ho ha demanat formalment.
1: Ho ha demanat tornar a declarar. Roman Gómez Ponti també ha demanat tornar a declarar. I Roman ja té data, el 6 d'octubre. 6 d'octubre tornarà a declarar Roman Gómez Ponti. Per tant,
0: s'allarga això una eternitat. S'haurà de prorrogar,
1: sí, perquè ara mateix estava prorrogat fins al 29 de juliol.
0: Sembla una broma, eh?
1: És una mica broma, sí. És una mica broma. Cansa.
0: Són 6 anys ja, eh?
1: Fins cansa nosaltres, imagina't amb ells. Sí, sí.
0: Una cosa és que la justícia sigui lenta i l'altra és que vagi a pas de tortuga.
1: Sí, sí, és tal qual. Doncs s'haurà de prorrogar, perquè estava prorrogat fins al 29 de juliol, com que ha de declarar el dia 6 d'octubre.
0: Per tant,
1: Roman
0: ja podem anticipar en exclusiva el que t'hi jugues, que el cas Barça-Gate es tornarà a allargar.
1: I... sí, senyor.
2: Ah! El caso de Barça-Gate va a fer una allargazione, un jet extender, come si dice, un extender.
0: S'allargarà, sí, la instrucció.
2: Exacto.
0: Tensiones, tensiones.
2: Una extensione.
0: Però això ho acabem d'explicar al programa.
2: Ah, no, no, no, és l'exclusiva di Giovanni Romano.
3: Please don't go.
4: Please don't go.
2: Please don't go, claro. Claro.
0: Bueno, Roman Gómez Ponti ja té data per declarar el Barça-Gate i és el 6 d'octubre.
1: 6 d'octubre, i Bartomeu encara no té aquesta data. Anem al cas Negreira.
0: Per cert, del Barça-Gate, avui al diari Marca,
1: sí.
0: Pàgina 3,
1: I?
0: Pàgina 3, ho dic perquè passarà desapercebut.
1: No, no, no.
0: Pàgina 3 del Marca, 326 cuentas coordinadas para apoyar a Florentino y atacar a Riquelme.
1: I?
0: Un informe forense desvela que la estructura concentró cerca de una cuarta parte de las conversaciones sobre las elecciones y combinó más de 29.000 mensajes favorables al dirigente, a Florentino Pérez, con ataques a su rival en las urnas.
2: ¿Qué me dice usted? ¿En el Marca, en la Paja 3?
0: Expliquen que un informe forense digital d'una empresa especialitzada...
1: encarregat per qui?
0: Ha detectat que hi ha conversa dirigida amb 326 perfils que qualifiquen de potencialment inautèntics, és a dir, potencialment falsos, 326 dedicats a atacar Riquelme i recolzar Florentino Pérez. Aquí hi ha dues preguntes. Una, qui encarrega aquest informe?
1: Vale.
0: Qui encarrega, diguem-ne, aquesta investigació? I dos, qui paga aquesta campanya? Qui paga la campanya a favor de Florentino Pérez? La paga Florentino? La paga algú que resulta que és sí, amic de Florentino però no hi té res a veure? O la paga el Madrid?
1: És molt interessant, però també és interessant
0: saber...
1: això és
0: un Barça-Gate, és un Madrid-Gate.
1: Sí, el que passa que també és interessant saber... en el cas del Barça-Gate nosaltres vam provar que les coses eren exactament així. I no ens va caldre cap informe de cap empresa.
0: I el Barça pagava aquesta empresa.
1: I el Barça
0: empresa
1: pagava. El que diu aquest informe és que hi ha unes comptes que semblen comptes trolls, com en el cas d'I3 Ventures, Santi Ovalle va ser qualificat com a compte troll. I Santi Ovalle no era un compte troll.
3: Cap cas.
1: Hi havia un informe de l'empresa I3 Ventures contractada pel Barça que deia que Santi Ovalle, entre molts altres, eren comptes trolls.
3: Era un control. Ell era un control.
1: És a dir, aquests informes també jo també me'ls agafaria una mica amb pinces.
0: Sí, però vull dir que és un tema a estirar, eh?
1: Sí, sí, òbviament.
0: És un tema interessant.
3: I el senyor Madrid, sí, clar, és d'elegir, Diària Maca...
0: El valor del Barça-Gate en el nostre cas va ser aconseguir les proves.
1: Clar.
0: I un dels aspectes, i és pel qual s'està jutjant a Josep Maria Bartomeu, és que els diners els va pagar el Barça, no els va pagar ell, els va pagar el Barça. Aquí haurem de veure qui els paga. Clar, estàs utilitzant diners del Barça per atacar gent que és sòcia del Barça.
1: Per això hi ha un judici. Perquè si ho hagués fet amb els seus
0: seria una qüestió
1: propis,
0: èticament reprovable, exacte. Però no hi hauria un potencial delicte. Seria,
1: correcte.
0: En tot cas, una qüestió ètica, moral, però no delictiva. En el cas que ens ocupa, pot ser delicte perquè es van utilitzar diners del club per atacar socis que eren del mateix club.
1: Correcte.
0: Del cas Negreira?
1: Cas Negreira, evidentment, el cas més mediàtic judicialment de la història del futbol espanyol. Investigats, recordem, Josep Maria Bartomeu i Sandro Rossell, expresidents del Barça, Albert Soler i Òscar Grau, exexecutius del Barça, el senyor Negreira, exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, el seu fill Javier Enríquez i Anna Rufas, la seva exparella. Pels pagaments del Barça a Negreira, 7,5 milions d'euros i prop d'un milió al fill a través d'un intermediari que era Josep Contreras. Les últimes novetats, recordem que va haver-hi un informe que deia que Negreira no podia declarar, que no era apte per declarar, un informe mèdic forense que deia que no era apte per declarar. Negreira ja ha presentat, com ho fego, ha presentat el seu escrit a la jutgessa dient que s'arxivi la seva causa.
0: La seva.
1: Sí,
0: el
1: la causa per ell.
0: A Negreira.
1: Correcte. El seu advocat ja ha presentat l'escrit demanant que s'arxivi la causa per José María Enríquez Negreira. Veurem què diu la jutgessa, però el més normal és que s'arxivi la causa per José María Enríquez
0: Perquè
1: Negreira.
0: Perquè els metges que certifiquen que el seu estat de salut ha empitjorat són els mateixos que van dir que podia tenir un principi de demència, però això no implicava que estigués alliberat de ser imputat o de poder declarar.
1: Exactament.
0: Són els mateixos.
1: Els mateixos, però clar, evidentment el primer informe és de fa 2 anys... I aquest nou informe doncs, ja certifica que a Negreira li ha empitjorat el seu estat de salut. I falten algunes diligències, com per exemple les declaracions de 2 testimonis. Gerard López, entrenador del Barça B.
0: Que dirà que els informes de Javier Enríquez eren útils per al Barça B.
1: I Antonio Alonso, del delegat del Barça B. Que estan previstos, aquestes declaracions estan previstes per la tardor. Per tant, també es prorrogaria el cas Negreira, que semblava que ja estava a punt d'arribar al final de la instrucció, doncs s'haurà de prorrogar perquè ara es tancava el dia 1 de setembre i està previst que això vagi a la tardor.
0: Per tant, és el dia de la marmota i un altre cas judicial que allargarà la seva instrucció.
1: Sí, senyor.
0: I el forènsic?
1: I el cas del forènsic, estem més o menys en les mateixes, també. Recordem que s'investiguen 3 casos. La comissió de 10 milions pagats pel Barça pel fiatge de Malcolm, destapat el que t'hi jugues, el pagament de 1,5 milions d'euros al club esportiu Laietà, destapat el que t'hi jugues, i el pagament de 1,7 milions d'euros a l'advocat González Franco pel judici de Neymar, perquè va ajudar en el judici de Neymar, i també hi ha dubtes sobre aquests pagaments. Aquest no és destapat al 100% pel que t'hi jugues, però també s'hi va.
0: Te'n recordes del cas Malcolm?
4: Sí, clar que me'n recordo. Han imputat el Minguella Pimentel.
1: Això anava a dir, això són les últimes novetats.
0: Minguella Pimentel és Minguella fill.
4: El fill del Minguella més famós. Per dir-ho.
1: Últimes novetats, Minguella fill investigat per aquest pagament. Citat el dia 19 d'octubre a declarar. I també estan citats el dia 28 de setembre Román Gómez Ponti i Òscar Grau, que també són els exexecutius, que també estan en els altres casos.
0: Hi haurà una tardor intensa a nivell judicial.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb
1: sí,
0: declaracions sí. A diferents fronts judicials.
1: En els tres casos. En els tres casos hi haurà declaracions. I aquest cas del forensic, recordem que s'investiguen 3 delictes, administració deslegal, apropiació indeguda i falsedat comptable, i tornen a ser investigats Bartomeu, Román Gómez Ponti, excap dels serveis jurídics, Òscar Grau i el mateix González Franco, a banda de Minguella Júnior, que se va saber la setmana passada.
3: M'he posat un pegatín, ja, a l'Audiència Anal. I
0: a l'Audiència Anal.
3: I el Romaponti i jo farem marató.
1: Pegatín.
3: Eh?
1: Tu fes broma, però el dia que va venir aquí va dir el Tribunal Suprem.
3: Que se den.
0: Va reconèixer que parlava millor el nostre Bartomeu que ell.
3: Sí.
0: Aquí va estar molt bé. Bartomeu, que sí? Pausa i seguim.
5: Què t'hi jugues?
6: Cadena Ser.
7: Tanto tiempo esperándote.
8: Estava escrivint la peli i no sabia com sonava, perquè a mi m'agrada molt escoltar, i de cop no coneixia aquesta cançó. I vaig escoltar la cançó i va desplegar dins meu un munt de sensacions i fins i tot vaig escriure el final basant-me en la cançó i la meva fantasia diu que si algun dia tinc la força de poder-la fer, aquesta cançó serà el final de la peli.
7: No te busqué ni me viniste a buscar.
6: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
9: t'hi jugues al migdia.
10: Presumeix de què t'hi jugues. Si et pregunten què escoltes...
11: Què escoltes?
12: Esa és la gran pregunta.
10: No et tallis, digues. Què t'hi jugues? Amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
13: Això és Jauja.
14: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: A Badalona, al maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
1: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
0: Cada espurna encén la flama.
2: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila, ven el piso y se lo quedan.
3: Perdone, que nos la quedamos.
2: ¡Ea, otro!
4: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en BBVA.es. ¡Avanzamos! BBVA.
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
6: M'agradaria, diguéssim, fer una resposta als oients, donar resposta a tot aquell que tingui una cosa. Dius,
7: com? Què diu? Quan escoltes la teva imitació, què penses?
8: Parla millor que jo.
5: Què t'hi jugues?
8: Fa prou bé.
7: 1:36. Tenim una caixa de capibaras Wonder Gold per regalar.
9: Una capa de capibaras de Wondol i...
7: Sí, però fes la menció bé, que si no, no la pagaran.
9: Doncs Miss Thunderful. Canviem. Sí.
7: Per a tranquil·litat del departament comercial, sí.
9: Efectivament. Va, hem de descobrir la col·lecció mundial de les capibaras de Mr. Wonderful. Wonder Gold. Que hi ha gent que diu Wonderwall.
7: Jo, a vegades, se m'escape. Wonderwall.
9: Wonder Gold, que és del Mundial, que són els capibaras de Mr. Wonderful, i a més, amb oli esborrable, clauer, cromo, en fi, una passada, unes caixes espectaculars, i res, una col·lecció increïble.
7: M'encanta perquè els oients truquen sense que haguem obert ni tan sols els telèfons, ja se'ls saben de memòria. Roberto, què tal, com estàs?
10: Hola, bon dia.
7: Des d'on ens escoltes, Roberto?
10: De Barcelona Ciudad.
7: Pues si te quieres llevar esta caja, que es muy guapa, nos tienes que decir a quién se la regalarías porque te cae muy bien del mundo del fútbol.
10: Pues mira, a Bermúdez.
9: No vengo a ser del mundo del fútbol, ¿no? Yo.
10: Sí.
7: ¿Por qué se la regalarías a Bermúdez?
10: Porque tiene más personajes que los que hay en la caja. Es espectacular.
7: Qué bien. Muy bien, Roberto.
10: Él solo es un equipo.
7: La Nausica no t'ha dit mai una cosa tan bonica com aquesta.
9: És curiós. Estem parlant de...
7: Qué bonito lo que le has dicho, Roberto.
9: Tot un tema, eh?
7: Se está poniendo verde. Es muy tímido Bermúdez, Roberto. No lo creéis los oyentes, pero es muy tímido. ¿Y a quién no se la regalarías nunca porque te cae fatal?
10: Hombre, al Florentino.
7: Vale. Pues Roberto, gracias por escucharnos.
10: Estoy contigo, Faja, que salga presidente, que tenemos que ver el tercer nadaplete seguido.
7: Oyens, Team Tío Faja. Roberto, gracias por escucharnos. No cuelgues, que Elena te pide los datos y te hacemos llegar la caja Wondergol.
9: Wondergol.
10: Muchas gracias.
9: Esa es. Ya está, doncs fantàstic.
7: Els bolis esborrables. Ja
9: exacte, bolis esborrables, a més amb el seu cromo, amb el seu clauer. Són unes caixes precioses.
7: Àlex Luna. Què destaques del que han explicat a la roda de premsa i no hem escoltat el que t'hi jugues, dirigents del Girona?
11: De fet, ha estat una roda de premsa rècord, us diria, més d'una hora i mitja o al voltant de l'hora i mitja, on tots els responsables del club han estat parlant. Per parts, i el més important que he hagut d'estar aquí amb el fluorescent marcant coses, els ingressos per la temporada següent es reduiran a la meitat, això deia Nacho Masvegà, de 75 milions d'euros a 30 37, que el límit salarial serà baix i aniran excedits per aquest descens a segona. Quique Cárcel, per la seva part, ha volgut demanar disculpes, diu que entén les opinions de la gent respecte a la plantilla i que podria dir, m'ha sobtat una plantilla per segona en 5 segons, però no és la que la gent voldria. Més enllà d'això, l'entrenador diu que potser va per allà, ja s'ha fet oficial Carles Martínez de Leverkusen, per tant, diu que no serà fàcil i que esperen tancar-ho durant el mes de juny, però que serà un entrenador que haurà de tenir energia per per remuntar tota aquesta situació que està visquent al club, que ell és principalment qui pren la decisió en els fitxatges. Amb això hi havia una certa polèmica, sobretot per la incidència del City, que deien que alguns fitxatges no podien venir si el grup no els aprovava. De fet, en Nacho Masvegà ens ha explicat que tot passa pel Consell d'Administració, és Quique Carcel qui fa la proposta, i a partir d'aquí el City té, si no m'equivoco, 3 vots, Marcelo Claure, que és un dels grans accionistes, en té 2, i Pere Guardiola ha acabat explicant que ell en tenia 1. A partir d'aquí, si no troben acord, es torna a replantejar la situació. I de Montilivi, que també és un projecte que era ambiciós, han dit que tot passa per la viabilitat econòmica que Montilivi dona pel que dona, que són un club petit, que segurament haurien de fer un estadi nou, per molt que els hi engresqués el tema de fer un nou Montilivi a la mateixa ubicació, però que tot passa per uns pressupostos que haurien de ser privats i que, segona, evidentment, és molt difícil. I també li hem volgut preguntar, des del que t'hi jugues, a Pere Guardiola, sobre unes pintades, més enllà del Figel i de Titella, a Guardiola comissionista. Això és el que deia el president del Consell d'Administració.
3: Evidentment, ningú li agraden les pintades. Els que fan les pintades, doncs mira, tindran les seves raons perquè les fan. Jo el que sé és que aquí hi hem ficat tota l'energia del món, hi hem invertit tot el temps del món, hem utilitzat tots els contactes que tenim per convèncer que el nostre projecte era el millor, hem convençut a gent i a jugadors i a executius que s'uneixin al nostre projecte, quan jo crec hauria sigut molt difícil si els que estem liderant aquest projecte no haguéssim sigut. Al final també en tenim molts que ens estimen. Per tant, el que hem de treballar per ells, pels que ens estimen i ens volen bé. Tots els altres que evidentment, el disgust del descens, però bueno, estàvem a Champions i també criticaven i pengen un tuit cada minut i mig. Vull dir, qui no té feina, el gat pentina. Aquests, doncs mira, si volen pintar el que vulguin pintar, doncs allà ells. I el president, el Delfí, també li van fer unes pintades davant de casa seva. I li van posar... què van posar? Titella. O sigui, aquests que li fiquen titella, amb aquest senyor d'aquí, gràcies a ell, el Girona encara està viu. O sigui, que el que haurien de tenir-li una mica més de respecte i una mica més d'ell no donant tantes lliçons amb tota aquesta gent, que almenys fiquem la cara, fiquem el compromís, fiquem el prestigi, fiquem els calés i ens fiquem a primera línia per intentar ajudar i per intentar sumar i per intentar portar el Girona on el volem tots.
11: Bé, han sigut les paraules de Pere Guardiola, que han anat a la línia una mica de tota la cúpula, no? De que és un moment molt dur, però que hi estan treballant com sempre més que mai, amb tota l'energia, i que s'han de celebrar moltes més coses que no pas coses dolentes, perquè el Girona és un club que també n'ha pres a base de cops.
8: Carai, amb el Little Brother, no? Carai.
7: Us assembleu físicament i parlant.
8: I parlant també. Ell físicament seria la versió més ayatolada, jo? I en veu seria ell amb uns pitis de més. Però m'agrada molt els missatges que envia, m'agrada molt la contundència amb la que parla, està molt, molt i molt bé.
7: Doncs escolta'm,
8: i si algú del Girona es vol queixar...
7: Aquí, vés a entrenar al Girona segona.
8: Si algú del Girona es vol queixar i vol dir-li titella, que fitxin el Ranko Despotovic. A veure què. Fitxin el Ranko Despotovic.
7: Va, que ja tenim per aquí a l'Edgarita. Hola, Edgar, com estàs?
12: Hola, què tal?
7: Abans d'obrir el concurs imbècil, Santi, Nil, del Barça, sorprèn i també se celebra la tranquil·litat que hi ha al club, i que el focus estigui més al Madrid que no al

0: que li diguin no compto amb tu, seguirà el Barça.
1: Per cert, Catalunya Ràdio ha publicat que és possible que s'incorpori un preparador físic sí, alemany de confiança de Hansi Flick. Al tanto amb aquesta història.
2: Sí, un preparador físic de confiança de Hansi Flick, que havia tingut ja en la seva etapa al Bayern de Múnich, a l'època en la que va guanyar el sextet. Estem parlant del preparador físic anomenat, o que es diu, Holger Broich, que ja el va tenir, un home molt i molt musculat, i que tenia...
1: Un tio que fa por, si el veus fa por.
2: Un tio que fa una mica de por, sí, que està bastant fort, i que
3: Flick tenia allà... És motivo de quan salia mis fotos que jo estava mucho fuerte, ¿recuerdas?
1: Però va a faltar, Lewandowski, almenys el del que t'hi jugues.
3: Quan jo estava mucho de fuerte, fuertivo, era un... Dime.
4: Goretzka va passar de ser un tirillas a ser un lleó, no? A ser un lleó, sí, sí.
1: Lleó Goretzka.
0: Ja s'ha canviat aquesta temporada els exercicis de força de la plantilla. S'han canviat a mitja temporada i pel que veiem d'aquest senyor vindrà a canviar més això encara. Mm-hmm.
1: Doncs, Edgar, estàs preparat? Perquè ja tenim els oients.
5: Concurs imbècil?
1: Ja que estan el Santi i el Nil, podríem fer avui de comodí.
5: Sí, això va quatre comodins, ja veuràs.
6: La gente te tiene loco porque estás gordo, que gordo está.
1: Tenim el Faustí. Bon dia, Faustí.
7: Hola, senyor Sique. Escolta'm, perdona, eh?
1: Digue'm.
7: Visca el tio Faja, eh? Visca el tio Faja.
1: Avui està tots el seu equip en massa aquí, entrant al que t'hi jugues. Visca el tio Faja, per què, Faustí?
7: Perquè és el millor.
4: La vida, clar que sí.
1: Mira, t'ha regalat un bon separador, Willy. Des d'on ens escoltes, Faustí?
7: Jo sóc de Barcelona, però bueno, estic a Ripollet i Montcada.
1: Molt bé. I el Miguel Ángel serà l'altre oient que competirà al concurs imbècil. Hola, Miguel Ángel.
8: Hola, què tal? Sí que...
1: Des d'on ens escoltes, Miguel Ángel?
8: De Barcelona.
1: De Barcelona, perfecte. Doncs Faustí i Miguel Ángel, podeu aconseguir dues entrades per anar a veure aquest cantant mexicà, Carlos Rivera,
5: sí, que
1: posa el Willy ara mateix. 12 de juliol al Sant Jordi Club.
5: I que és molt conegut, o sigui que sembla que no, però tenim cada setmana concerts brutals.
1: Sí, per això truquen els oients, a veure si et penses que és per tu.
5: Jo pensava que era per mi i pel regal del nou guanyador.
1: Què és?
5: Que és un disc triple, I Like Fiesta 2016.
1: Nou, perquè està per obrir.
5: Està per obrir i vam regalar un i no... No.
1: Mira com li agrada el Santiago Valle. Sí, perquè és la música que creu.
5: Combi, no sé què, Lucrecia, o sigui, perquè tenen de tot. És com el Caribe Mix, una mica. I, bueno, avui ja saben els concursants que poden escollir avui quatre comodins imbècils, que són Bruno Alemany, el Nil, el Santi i Florentino Pérez, que repeteix com a convidat d'avui. O sigui, són quatre comodins.
4: Convidat estrella, eh? Sí, sí.
5: I si vols anem amb...
1: De què va el concurs d'avui?
5: Doncs mira, sé que és trampa, no parlo exactament d'un esportista, però superar-lo de la Quincy Promes de la setmana passada és molt difícil. Estic parlant de Don King.
1: Home, el mànager.
5: El mànager més conegut de la història de la boxa, entre d'altres de Mike Tyson o Julio César Chávez. Bueno, el teniu present, cabell així a lo afro, color blanc així com si hagués ficat els dits a l'endoll, sí. El teniu present, no?
4: I tant.
5: Gran. Bueno, el tio ha estat tota la vida un bon lladre, ho podem dir, que ara té 95 anys i no em pot estomacar.
1: 95 anys té ja?
5: D'aquí un mes.
1: Don King, 95 anys.
5: 95 anys, sí, sí, sí.
1: Mori.
5: Anem amb la primera pregunta. Comencem forts. Faustí... Vale. El 1966 va estar 3 anys a presó, el Don King. Per quin motiu? A. Assassinar un home. B. Per frau a hisenda. C. Per robatori. O D. Per tenir la idea de la casita de Bad Bunny.
7: Jo crec que per robatori, per el que has dit abans.
5: Doncs no... Va assassinar un home. Comencem forts, comencem bé.
1: Don King, home, no, tio, Don King.
5: Espera't.
4: 3 anys només.
5: Espera't. El molt sonat va matar un home, el que acusava de no pagar-li 600 euros que li devia, i va dir que era en defensa pròpia, però no va colar. Comencem bé, en plan xile.
1: Ja, però per què només 3 anys a la presó?
5: Bueno, perquè estem parlant de 1966. O sigui, no sé, i era un tio amb pasta.
1: Sí, havia matat un tio i està... Res, unes tones a la presó.
4: Que paguessis, no?
5: Clar, era Estats Units.
0: Només era per 600 euros, devia ser atenuat. Milano o alguna
5: cosa. Un moment, estem parlant de 1966 a Estats Units. Si a 2026 hi ha un tio com Trump a Estats Units i t'està ficant les mans al cap perquè el 1966 va estar només 3 anys, pues...
1: O sigui, Don King va matar un tio, eh?
5: Espera't. Va matar un tio... Bueno, després vindrà una altra cosa perquè, bueno, podem fer successos de... Nacho Abad, connectem, t'imagines? Però no. Crims t'hi jugues. No. Perquè la segona...

0: L'havia de fer. La segona també va per aquí, perquè veieu que no tinc preferències. Primera pregunta per tu, Miguel Ángel. Aquest no era el primer home que va matar el vell sonat de Don King.
1: No?
0: No. Per quin motiu va matar una altra persona al 1954? He començat amb alegria, eh? A, perquè el van disparar ell. B, per un problema de gelosia. C, perquè van entrar a casa seva. D, perquè és d'aquesta gent que quan li dius bon dia, diu serà un patir.
2: Que va entrar a casa seva?
0: Doncs sí. Doncs sí.
3: Això sí que seria en defensa pròpia.
0: Privada, ja, Estats Units, encara es pot. El promotor nord-americà va matar un altre home, com diem, que va saltar a casa seva i va ser el 1954. I és que Don King, com dèiem, complirà 95 anys. I prometo que jo no parlo més d'assassinat, ja no parlo més.
3: Per tant, de moment, Faustí 0, Miguel Ángel 1.
0: Vale, segona pregunta pel Faustí.
2: Vinga.
0: Ja no va matar ningú més, com hem dit. Ara anem amb la meva prefe. Com hem dit, va ser mànager dels millors del món. Però qui va rebutjar a Don King?
3: Sí, que Don King va oferir els seus serveis a un boxejador que el va rebutjar.
0: A, Sugar Ray Leonard. B, Mohamed Ali. C, Vitali Klitschko. O D, ningú deia res perquè si no el matava.
2: Bueno, Mohamed Ali, pot ser?
0: No, Vitali Klitschko. I deixa'm explicar-ho perquè és molt bona. Després dels Jocs Olímpics d'Atlanta, Don King va voler fitxar els germans ucraïnesos Vitali i Vladimir Klitschko, que m'encanten, dels pesos pesants, i els va convidar a casa seva. Ells van acceptar i van anar, però enregistrar tot en vídeo. Don King va seure al seu piano, però en realitat no sabia tocar. I va començar a fer que tocava amb una demo, saps com la del caso? Tino, nino, nino, però amb un piano gran. Les paraules dels germans van ser: si amb això ens enganyes, què faràs amb els nostres contractes?
3: Ja, que bo.
0: I no van acceptar. Podeu veure el documental dels Klitschko? I surt,
3: on es pot veure el documental?
0: Jo el vaig veure.
3: M'interessa.
0: Quan hi havia allò de la mula que li demanava les cosetes. Bueno, això. I, en fi, que és boníssim, que ho heu de veure. Anem amb el Miguel Ángel. Miguel Ángel, a més de ser promotor i mànager de boxa, en Don King també va tenir una incursió en el món de
3: Prime Video. Prime Video i Movistar Plus,
0: sí,
3: el documental dels germans Klitschko.
0: Doncs jo crec que eren aquest, però l'heu de veure. I que va tenir també una incursió en el món de la música. De qui va ser mànager? De música, no de boxa. A, Bob Dylan. B, The Jackson's Five. No. C, Eric Clapton. O D, Tamara la de No Canvie.
2: No ho sé, però jo et diria The Jackson Fight, me la jugo.
0: Te la jugues?
3: Sí, senyor.
0: Doncs sí. Va ser manager.
3: En algun documental surt.
0: Surt.
3: Sona que... No, ja sé on surt. A la pel·lícula de Michael Jackson.
0: Ah, mira, doncs no l'he vist. Doncs mira, va ser manager de The Jackson 5 i més tard de The Jacksons, quan ja no eren 5. I, de fet, es va encarregar de la seva gira del 1984 amb el pare Jackson, que diguem que no va guanyar mai el guardó a pare de l'any. I sí, va ser una gira polèmica perquè Don King va obligar a que, si volies anar a veure The Jackson, havies de comprar 4 entrades de cop per 4 shows. I eren $120 de l'època, de 1984. Quan va acabar la gira, Michael Jackson va ser qui va decidir desvincular-se del sonat del pell blanc. I què més? Anem amb l'última, sí, que és pel
3: de
0: Faustí.
3: De moment, 0-2. Faustí 0, Miguel Ángel 2.
2: Ja no remonto,
0: Mohamed Ali, que va caure també a la taranyina de King, i com sempre va dir una frase mítica de les seves. Quina va ser aquesta frase? A, Don King va sortir de la presó però al seu cabell li van donar cadira elèctrica. B, Don King és la millor i la pitjor persona que conec. C, Don King no t'enganya, t'enganyes tu mateix. O D, si la vida te da limones, et limonada, o qualsevol frase de merda d'aquesta tassa, però no de la marca que ens patrocina a nosaltres, sinó d'unes altres.
2: Jo crec que la segona.
0: La segona...
3: Segur que és la segona. No creus que és la primera?
2: Faustí, pues la primera.
3: La primera.
0: La primera, a veure...
1: Molt bé! Vale, Faustí!
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Don King va sortir de la presó, però el seu cabell li van donar cadira elèctrica.
3: Era molt bé. És que no vull que se'n vagi amb un zero, el Faustí.
0: No, home, no, ja, no, no.
3: Un punt pel Faustí.
0: Un punt, i ja veurem si qui en marque gana, ja veurem. Bueno, no, era la, com dèiem, i és que, bueno, el dia que fem Mohamed Ali, amb el concurs imbècil, fliparem molt. Però, bueno, el que diem, que li va dir això del cabell perquè era, com dèiem, com una mica del món del Big Man. El teniu present, oh,
3: sí,
0: no? El
3: que... Va sí, sortir no? de la presó, però el seu cabell li van donar cadira elèctrica. Això va dir Mohamed Ali.
0: És veritat. Abans d'emprenyar-se, fem l'última, va. Don King va ser també promotor de la vetllada de boxa més famosa del món, que es va anomenar Rumble in the Jungle. Qui va lluitar, que eren caps de cartell? A, Mike Tyson i Evander Holyfield. B, George Foreman i Muhammad Ali. C, Joe Frazier i Larry Holmes. O D, John Cobra contra Batu.
2: Bueno, demanaré el cupó de l'imbècil.
0: De quin? O sigui, de quina persona, no? De quin imbècil?
2: El Florent Múdez.
3: Florent Múdez.
0: Florentino, Florentino, experto en boxeo, presidente.
4: Pues, ostras, es que
0: está
4: es bueno.
0: Tampoco así, viene usted de batalla, ¿eh?
3: Valverde Chomení no era, ¿no?
4: No, no era presidente. Valverde Chomení, vale. Es una lástima, porque se hubiera pagado mucho más por eso. Yo voy a decir la B.
0: La B, George Foreman y Muhammad Ali.
3: Mira, es nota que sap de boxa, Florentino.
0: Sí, sí. Sí, va ser increïble. Si podeu veure també un altre documental, molt recomanable, es va fer a Kinshasa, República del Congo i abans Zaire, i van fer fins i tot un festival de música amb James Brown, B.B. King i Celia Cruz.
4: És que sé mucho.
3: Atenció, doncs triple, per al Miguel Ángel, que s'emporta les dues entrades per anar a veure Carlos Rivera el diumenge 12 de juliol al Sant Jordi Club. Que t'ho passis bé, Miguel Ángel, gràcies per escoltar-nos. I tu, Faustí, si et ve de gust, tens aquí un CD per obrir, nou, el disco que lo tiene todo, Like Fiesta 2016.
0: Sí, Like Fiesta, Dance and House, Festival Hits i Latino.
3: La Elena te'l guarda aquí a la redacció. Una abraçada, gràcies per escoltar-nos, Faustí.
0: Quina mala pinta.
3: Una 56, hem començat el programa amb un gag de Florentino Pérez, l'acabarem amb un gag de Sergio Ramos.
5: Bueno, sí, porque he hecho una oferta para comprar el Sevilla, entonces, buenos días a todos, somos el grupo 3. Y venimos a hacer nuestra presentación para comprar el Sevilla. Entonces, mi oferta, la que he plasmado aquí en una presentación de Prezi, porque quiero ser Prezi del Sevilla, y en un PowerPoint, porque se ve qué significa punto de poder. PowerPoint, y yo quiero que es mi punto de poder en Sevilla. Y entonces, la oferta está aquí dentro de la legalidad. Y la oferta que presento es de 15 euros menos, porque son 5 euros que me he gastado en un puntero láser y 10 euros en una gafa de persona interesante. Entonces, ¿dónde están las ofertas? Entonces, ahí están también las contraofertas, que son ofertas al contraataque. Y para eso hay que vigilar las transacciones o las transiciones. En el contraataque, las transiciones. Si tú ves que la contraoferta no te gusta, la primera vez lo agarras de la camisa al otro, te enseñan tarjeta amarilla, pero por lo menos puedes parar la contraoferta. Entonces, yo he presentado una oferta que son 150 menos 15, me llevo dos, le resto una, dividimos por integrar de pi, que se ve que el pi es un número. Y el otro día estaba viendo yo la película de la vida de pi, y me pensaba que sería un spin-off del 2 más 2. Y no tiene nada que ver, que se ve que es un tío que está en medio del mar, una angustia acojonante, me lo pasé fatal, un rato horrible. Y luego me han dicho que en esta oferta hay que tener en cuenta las cuentas, que es una cosa muy rara, porque tener en cuenta unas cuentas no más tenerla en cuenta, que es de ser cazurro. En fin, oferta no negociable para comprar el Sevilla, que esto es lo que yo he estado presentando estos días en una clase de primero de primaria.
3: ¿Heu vist la roda de premsa de Sergio Ramos?
0: Sí, es buenísima.
3: Supera la ficció.
0: És boníssima. I a més, jo crec que les ulleres que no són de veritat. O sigui, que no ho són.
5: I està bé,
3: que són de persona interessant, no?
5: El mes de juny m'està costant molt. Perquè el que està passant és superior a qualsevol cosa. El normal és haver d'exagerar.
3: Sí. Florentino i Sergio Ramos han superat el GAC.
5: Han superat
3: el nivell del GAC. Sí. És tremendo. Gràcies per escoltar-nos. Un migdia més al Que t'hi jugues. Us recordo que demà estarem a Tarragona, al Teatre de Tarragona, Rambla Nova número 11, a partir de les 12 del migdia. Us esperem els que us vingui de gust i pugueu. 606-32-72-11. Ens envieu una nota d'àudio o un escrit per explicar-nos.
5: Ens escriviu? Res, nom i cognoms.
3: Perdona.
5: No,
3: cal la nota d'àudio. Si us ve de gust, sí, però no cal.
5: Manel Reyes López. No cal. Ho escriviu i ja n'hi ha prou.
3: Ens veiem demà, i si no ens escoltem, el que t'hi jugues, a Ser Catalunya. Ara l'actualitat informativa, hora 14. Adeu!

0: 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
2: Practiques esport i vols fer-ho en condicions òptimes? El Cimetir de la Clínica Sant Josep de Manresa és el centre de medicina esportiva, traumatologia i rehabilitació de referència. Hi trobaràs un equip d'especialistes en medicina de l'esport, cirurgia ortopèdica, rehabilitació, fisioteràpia i nutrició. Si has de fer esport, demana cita i coneix el teu estat de salut. Informa-te'n a clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
3: El cap li girava.
4: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
5: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
6: Factorenergia.cat.
5: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
7: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.

Comença Aires de Catalunya, el programa d'informació sardanista i cultura popular a Ràdio Manresa. Avui la primera sardana va dedicada a 5 persones que fan anys aquesta setmana. 3 ja els han fet i 2 encara no. Que més pertanyen al grup sardanista Dintre el Bosc. Crec que mai havíem dedicat una sardana a un grupet de persones d'una entitat. Bé, doncs per la Montserrat Ricard, que els feia dilluns, el Fermí Sol de Vila, que els feia dimarts, la Fina Torres Cassant el dimecres, i demà, divendres, el seran en Carles Brima i l'Enriqueta Sallent, va dedicada a la primera sardana, que es titula Sota el Mas Ventós, la va compondre Jaume Bonaterra i la interpreta la principal de la Bisbal.

era la sardana sota el Mas Ventós que va compondre en Jaume Bonaterra i que hem escoltat amb una interpretació de la cobla principal de la Bisbal. Anava dedicada a la Montserrat, al Fermí, a la Fina, al Carles i l'Enriqueta, que fan anys aquesta setmana. I bé, us hem de parlar dels guanyadors dels Premis Preludi. La gran final dels Premis Preludi, celebrada el passat dissabte 30 de maig al Teatre La Garriga al Patronat, ha determinat que les sardanes Galanesa d'Anna Abad, Quan no es troben les paraules de Joan Droguet i País de Tsuri d'Or de Martí Delgado, hagin estat les guardonades per a les categories Audiència, Musical i Musical Jove, respectivament. Arnau Tordera, el conductor de la gala, ha estat acompanyat dalt de l'escenari pels compositors que havien passat les fases de selecció fetes pel jurat expert, format per en Francesc Assú, Xavier Pagès Corella i Antoni Ros Marbà, i per les votacions del públic en el cas de la categoria Audiència. Les sardanes seleccionades havien estat prèviament analitzades en els capítols del Tamborí, el podcast dels premis. En aquesta jornada s'ha pogut gaudir de les nou sardanes finalistes, com a Montserrat Caupena, d'en Jordi Molina, Galanesa, d'en Nevat, i Sardanistes Muntanyancs, de Lluís Alcalà, en la categoria Audiència. La nit de les ànimes, d'en Joan Josep Blai, A la forja d'un nou so, d'en Xavier Ventosa, i Quan no es troben les paraules, de Joan Droguet, en la categoria Musical. I País de Tsuri d'Or, de Martí Delgado, L'ombra de la claror, d'Aurora Vicentini, i Sota el far de Calella, de Carles Alcaide, en la categoria Musical Jove. Totes les sardanes han estat interpretades per la cobla principal del Llobregat. A més, també s'ha pogut veure, l'esbart dansaire de Rubí va ballar la sardana íntima d'en Joaquim Serra. Va ser una gran jornada festiva. I bé, escoltarem una de les sardanes, concretament la que va guanyar la categoria Audiència. Es tracta de la sardana d'en Nevat, titulada Galanesa.

Era la sardana galanesa que va compondre en Nabat i que ha guanyat el premi musical, el premi audiència d'aquests premis Preludi. Com han pogut escoltar, era una gravació en directe, hi havia una mica de xivarri de la gent, però creiem que es podia sentir bé el que era la sardana en si. I bé, anem per més notícies. Montserrat Pujolar rebrà la medalla d'honor de Barcelona 2026. El dijous 21 de maig, el Consell Plenari d'Horta-Guinardó va presentar la proposta d'atorgament de les medalles d'honor de Barcelona per l'any 2026 al senyor Robert Manrique Ripó i a la senyora Montserrat Pujolar i Jiménez, la qual es va aprovar per unanimitat. L'entrega oficial es celebrarà el mes de novembre amb la recepció al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, on l'alcalde farà entrega de la medalla als honorats. De Montserrat Pujolar i Jiménez, el districte d'Horta-Guinardó ha volgut destacar la trajectòria artística i cultural i el compromís amb la música catalana de la compositora, la qual descriuen com una figura destacada del món sardanista que ha contribuït a mantenir viva la música per a cobla. Com a dona compositora, defensen, ha ajudat a obrir camí amb composicions ja datades de finals dels anys 70 i ha reivindicat el paper de les dones en la creació musical. Tanmateix, la seva tasca ha anat més enllà de la composició, amb la divulgació de la cultura catalana i amb la participació activa en la vida cultural del país. Reconeixements com la Creu de Sant Jordi i la Distinció Guifré avalen una dedicació sostinguda, generosa i profundament arrelada al patrimoni musical català. Tornem a la música per escoltar una sardana de Montserrat Pujolar. Concretament, escoltarem Petitona, una sardana que va dedicar als seus pares. Ella és per a ells la petitona de la família. Ens l'interpreta la Juvenívola de Sabadell.

era la sardana petitona de Montserrat Pujolà que ens ha interpretat la Cobla Jovenívola de Sabadell. I bé, avui és Corpus Christi i a Berga estan de ple celebrant la Patum, la famosa Patum de Berga. En quant a sardanes, el diumenge ja celebraven una batada de sardanes a la tarda a la plaça Viladomat, dins de ja el programa de les sardanes de la Patum. Aquest matí, acabada la Patum del migdia, també hi havien més sardanes, i aquesta tarda a les 6 també hi ha sardanes. Acabada la Patum del vespre, també hi haurà més sardanes. El diumenge hi havia la Cobla Pirineu, avui tot el dia la Cobla Ciutat de Girona. Després, dissabte, torna a haver-hi sardanes a la plaça de Sant Joan a 2:15 del migdia amb la Cobla de l'Escola Municipal de Música, i el diumenge a la plaça Viladomat, acabada la Patum del migdia, hi ha 6 sardanes, a les 6 de la tarda hi ha 9 sardanes, i acabada la Patum del vespre torna a haver-hi més sardanes, totes interpretades per la Cobla Berga Jove. Nosaltres escoltarem dues de les sardanes que tenen dedicades, i començarem amb Aires de Patum, de la compositora Maria Teresa Monclús, i que ens interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

Era la sardana de Maria Teresa Monclús, titulada Aires de Patum, que ens ha interpretat la Cobla Ciutat de Girona. Escoltem-ne una altra, en aquest cas la de Jeroni Velasco, titulada Sard de Patum. Ens l'interpreta la contemporània.

0: era Sard de Patum, de Gerana i Velasco, amb la Copla Contemporània.
1: Sardanes cantades, sardanes amb veu.
0: Entre l'agenda d'aquest cap de setmana hi destaquem dos aplecs, el de Calella i el de l'Escala. Nosaltres escoltarem dues sardanes cantades, una dedicada a cada plec, tot i que després n'escoltarem una altra també de cantada. Començarem per Record de Calella, una sardana de Vicenç Bou, que ens interpreten la principal de la Bisbal i Rosa Mari Ramírez Abella.

Era la sardana Record de Calella que ens cantava Rosa Maria Ramírez Abella. Fa molts anys vam tenir ocasió de conèixer-la en un aplec de Manlleu, la vam veure uns quants anys seguits, quan era joveneta. Ja va gravar un disc de sardanes cantades als 13 anys, un altre als 14, als 15. Aquest enregistrament era d'aquella època. I ara recentment vam tenir ocasió de veure-la al Teatre Cursal, convertida en una soprano, la Rosa Maria Abella, a les Noces de Fígaro, a l'octubre de l'any passat. Ja prometia de joveneta i realment s'ha convertit en una gran soprano. Bé, escoltem una altra sardana. En aquest cas, canviem una mica de veus. Escoltarem Les Delícies de l'Escala, una sardana d'en Josep Carbó, interpretada per la Cobla Principal de la Bisbal i la Coral Polifònica de Porreig.

les delícies de l'Escala, d'en Josep Carbó, amb una interpretació de la principal de la Bisbal i la polifònica de Porreig. I tornem a l'aplec de Calella de la Costa, de Calella de Mar. Començaven els actes ahir la tarda amb una conferència com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats a càrrec d'Anna Costal i Fornells, musicòloga. Aquest vespre, a les 9 del vespre, a l'Hostal de l'Aplec a cantar. Serà el cafè de la Sala Mozart a les 9. Per demà divendres, un acte itinerant a partir de les 8, Cercavila de l'Aplec Pairal. Sortirà de la plaça Catalunya i arribarà a la plaça de l'Ajuntament, on hi haurà una ballada i el pregó de l'Aplec Pairal. Per dissabte a la tarda, 6 de juny, al passeig de Manuel Puigvert, a 6:45 de la tarda, hi haurà un concert de música per a cobla. Dissabte, al vespre, una doble edició de sardanes amb la principal del Llobregat i la principal de la Bisbal. Serà al passeig de Manuel Puigvert a partir de les 10 de la nit. I el diumenge és el dia central de l'Aplec. El pati de l'Os del Parc del Mau comença a les 10 del matí la diada d'Aplec. Tot el dia hi haurà les cobles marinades, la principal del Llobregat, la Montgrins i la principal de la Bisbal, que interpretaran un total de 19 sardanes al matí i 22 sardanes a la tarda. A la tarda hi haurà la ronda d'obligades, també, com més bé sent habitual. També hi ha una estrena que s'ha encarregat en Xavier Molina, que es titula Sona Pairal, que ens interpretaran de conjunt les cobles a la tarda. I la que no podia faltar era el record de Calella, que és la que hem escoltat abans. Que, a més, aquesta la interpreten de 10 tirades, que últimament ja estem acostumats. Tomades les de 7, se'ns fan una mica llargues les de 10, però bé. Tornem a la música i escoltarem una altra sardana dedicada a Calella, en aquest cas la que va compondre Enric Ortí amb el títol d'Emprenta d'Or a Calella. La interpreta la Cobla Sant Jordi.

Era la sardana Empremta d'Ora Calella que va compondre Enric Ortí, que ens ha interpretat la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. En respecte a l'aplec de l'Escala, l'acte central és diumenge, 7 de juny, i hi haurà les coples els Rossinyolets, Bisbal Jove i Ciutat de Girona, que estaran matí i tarda. El matí començarà a 2:15 i destacarem tres estrenes. Si a l'Escala anem, sardanes ballarem de Josep Antoni López, Fent camí d'en Jaume Pla i Costa, i Com mola ballar amb la Lola, de Siegfried Galvany. És una estrena, tot i que Siegfried Galvany ja ens va deixar fa un temps. Bé, potser serà alguna sardana pòstuma, no ho sé. I a la tarda, 4:45 de la tarda, a la plaça Catalunya, hi han dues estrenes també. Començarà 4:45 a la plec, i les estrenes són Tramuntana a l'Escala, d'en Josefina Mascarenyes i Portosac, i D de Dones, d'Anna Serra i Roquet. És el més destacable d'aquest aplec. I tornem a les sardanes per sentir una que va compondre en Lluís Albert, Cant a l'Escala, que ens interpreta la Copla Montgrins i la Polifònica de Blanes.

Era Cant a l'Escala, una sardana de Lluís Albert que ens ha interpretat la Cobla Montgrins i la Polifònica de Blanes. I comença el segon cicle d'orgue Magí Puntí a la Seu de Manresa. Demà hi ha el concert inaugural a càrrec d'Héctor París a les 8 del vespre. Recordem que és entrada lliure amb taquilla inversa. Qui vulgui pot donar el que li sembli oportú al marxar. L'endemà, el dia 6, el dissabte, hi ha una xerrada divulgativa titulada El repertori, primera part, a càrrec de Marcel Martínez, serà a les 11 del matí. I tornem una música per escoltar l'orgue amb el Goig de la Llum i amb Ignasi Torres a l'orgue.

Goig de la Llum, interpretada a l'orgue per Ignasi Torres. No ens queda gaire temps i abans de marxar també us hem de parlar de les enramades de Sallent. Aquest matí inauguraven els carrers enramats. Aquesta tarda a la plaça Sant Antoni Maria Claret tenen a les 7 de la tarda un concert a la Cobla Salvatana i a 2:15 de la nit hi ha un ball amb la Cobla Salvatana, amb la formació d'orquestra, vaja. El dissabte dia 12 a la plaça Sant Antoni Maria... el dissabte a les 12 a la plaça de Sant Antoni Maria Claret, una ballada de sardanes amb la Cobla Marinada. De fet, fan molts actes tot el cap de setmana, us recomanem que us descarregueu el programa de les enramades, que segur que hi hauran molts aspectes de lo que fan que us interessaran. I també us hem de dir que a la Seu de Manresa també hi podeu veure l'Ou com balla. Del 4 a l'11 de juny ho podeu veure l'Ou com balla i les catifes de colors al claustre de la Seu, de dilluns a divendres de 12:15 a 13:45 i de les 4 a les 7, dissabte de 12:15 a les 2 i de les 4 a les 7 i el diumenge de 12:15 a les 2 de les 5 a les 7. I bé, no ens queda més temps i ens acomiadarem amb una sardana molt adient, l'Ou com balla, una sardana que de fet és de lluïment de tenora d'en Ricard Viladesau i que ens interpretarà la principal de la Bisbal. Amb ella us deixem i us recordem que Aires de Catalunya torna el proper dijous a les 3 de la tarda. Adéu-siau, amics.

serra que al nord és verd. Dins la casa no entra el sol i passa el dia al carrer.

0: Avui, doble programació a la sèrie Acer Catalunya. Aquí a l'Acer comença un programa especial del balcó des del Primavera Sound. I a les freqüències d'Acer Catalunya podeu seguir Seremos, una jornada de reflexió sobre el futur organitzat per aquesta casa.
1: A la cadena Acer, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna Puigvoltes.
0: On som? Doncs perquè és molt impressionant on som.
1: Avui som al Parc del Fòrum, un parc del Fòrum ja ple de gent que va amunt i avall, que comença a buscar doncs, o una birra o algun concert que està aquí. Al Parc del Fòrum hi ha que aquesta hora molt i molt ple. Som al festival més icònic, també més massiu, de la ciutat de Barcelona, el més gran del sud d'Europa que es fa aquí doncs, a tocar del mar, que és el Primavera Sound, que és a punt de complir el seu 25è aniversari.
0: Sí, això és l'any que ve,
1: L'any que ve, exactament. I, a més, fa molt de temps que ho té tot venut aquest any. Des d'avui fins diumenge han de passar-hi per aquí gairebé 300.000 persones d'aquí, d'arreu del món, més de 150 artistes, que alguns ja estan actuant ara mateix, ara segurament ja es comença a escoltar de fons. En marxa ja 18 escenaris aquest any n'hi ha. Hi ha dels més petits, que són aquests petits acollidors que pràcticament sembla que estiguis a l'aigua, fins als grans, aquests enormes, els escenaris principals preparats per acollir megaestrelles internacionals, que és en aquesta esplanada verda enorme, que és aquí uns metres. Per exemple, avui aquí actuaran els Massive Attack. I també un altre cap de cartell d'avui és Doja Cat.

0: I una Anna que segur que ens farà ballar a tots. Tot el recinte del fòrum estarà ballant cap a quarts de dues.
1: No sé si aguantaré.
0: Jo estic segur que sí. Ja farem que aguantis.
1: D'acord.
0: Avui també és un gran cap de cartell, Bad Gyal.

0: Tenim voltant per aquí el Primavera Sound. S'han anat a veure l'ambient la Laura Polo Delfó. Laura, on estàs?
1: Hola, què tal? Com esteu? Doncs mireu, estic a l'esplanada aquesta verda que deia el Joan, on actuaran aquests grans grups, que bueno, hi ha aquí els dos grans escenaris, plens de gent, ja, i a més, m'agradaria dir-vos que aquí al costat, que és una de les coses que més ha parlat d'aquest Primavera Sound, és que hi ha aquest gran cartell que diu No War, no a la guerra, davant del Mediterrani, al final una posició política, com ho és també, per exemple, la col·laboració que ha fet amb Top Manta, no? Aquesta samarreta de la joventut contra el feixisme. Aleshores, doncs estem aquí, moltíssima gent, com us deia, també carritos de golf, que no paren amunt i avall, i bicicletes per moure's per aquest recinte, que, nois, és enorme. Jo no m'havia passejat mai tant per aquí, i la veritat és
0: que avui,
1: enorme.
0: Que et cansaràs, Laura Polo Delfó, no està escrit,
1: farem més passes que mai, jo crec. I això que us deia, la gent de tota mena, això sí, de totes les edats, de diferents països, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és, que sempre m'hi fixo molt amb els concerts, la diferència dels looks, no?, de la gent, de la vestimenta que porten.
2: Hi ha gent que ho ve molt preparada, eh? Suposo que també depèn de qui es fan.
1: És molt important, exacte, o sigui, jo crec que de qui ets fan, o sigui, condiciona molt, però també l'edat, perquè el que sí que es veu és que la gent més jove va molt festivalera, amb grans looks, molts colors, complements, i la gent més gran va amb les samarretes dels seus grups, com ben posicionant-se de quin fandom són.
2: Sí,
1: i bueno,
2: sí,
1: també
2: sí.
1: A veure, jo crec, d'on venen, no? La gent, el que sí que he vist que la gent estrangera, la gent que és de fora de Catalunya, va molt més arreglada, molt més festivalera que els que som d'aquí.
2: Clar, bueno, perquè deuen haver vingut fins aquí per veure la seva estrella i un dia, no és un dia qualsevol.
0: Clar. Nosaltres no venim.
1: No
2: venim massa festivaleros.
0: Nosaltres venim,
2: però
0: hem vingut a treballar. Tot i que hem vingut a disfrutar. Laura, vés-te movent per aquí, que després tornem a connectar amb tu.
1: A veure si pillo algun carrito per moure'm, va.
0: Vinga. Doncs això, un any més al balcó. Volem saber qui hi ha al darrere d'aquest festival, tota aquesta gent que treballa tot l'any preparant aquest cap de setmana. Com es seleccionen tots els artistes? Quins criteris? Quins imprevistos surten? I què fa que en un any el cartell sigui ben diferent al de l'any següent?
2: I per això, avui amb nosaltres aquí des del Primavera tenim en Víctor Trapero, que és responsable de redacció del Departament de Premsa i Comunicació del Primavera, i l'Aleix Ibars, que és director de comunicació d'aquest festival, però també periodista musical, comunitat cultural, col·laborant, vaja, en diverses revistes, i ja fa més de 10 anys que forma part de tota l'organització.
0: Com esteu?
3: Molt bé.
4: Molt bé.
3: Agafant aire, agafant aire.
0: L'Aleix ha agafat aire, però jo sempre dic una cosa. Fa 4 anys que venim i ens instal·lem aquí a parlar amb la gent que fa el Primavera Sound. Malgrat l'angoixa, els neguits i les coses que poden passar, respireu tranquil·litat. Tots vosaltres, què us donen?
4: Jo crec que al final, jo crec que estar aquí i estar treballant d'això, al final, diguéssim, la finalitat és una cosa molt bona, no? La gent ve aquí a passar-s'ho bé, la gent ve aquí a gaudir, a inspirar-se, i crec que això, vulguis que no, encara que des de darrere doncs sigui estressant, no? Sobretot en un dia com avui, obrim portes, diguéssim, de la programació principal, doncs és segurament el dia amb més coses, que passen més coses de tot l'any. Crec que al final, quan veus que la gent entra, quan veus que la música comença a sonar, doncs vulguis que no, això t'omple d'energia i de ganes que això passi, que surti bé i que tothom doncs passi el millor cap de setmana de l'any.
2: Que al final porteu treballant molts mesos i avui veieu el resultat final, no? I veure la gent també que ve a disfrutar.
0: Jo el Víctor el veig tan tranquil, perquè l'Aleix porta una dècada. Quan portes treballant aquí també?
3: Des del 2019. O sigui,
0: però estàs tranquil, també.
3: Sí, o sigui, aquí hi ha gent que treballa aquí que sap molt. O sigui, això dona molta confiança. O sigui, mires al costat, hi ha gent que té molta experiència, que sap molt, i això ho fa molt més fàcil, realment. Sí, total.
0: Diríeu que és la millor feina del món? Això us hi preguntem cada any a tots els currantes que feu possible aquest festival.
4: Si t'agrada, diguéssim, el món de la música i tal, a mi, sí, per mi, a mi m'encanta. Jo sempre he estat com molt interessat pel món de la música, pels concerts, pels festivals, i evidentment fa de mal dir, però treballar un dels millors festivals del món, doncs òbviament que és un motiu d'orgull i és una cosa molt, molt guai. Sí,
3: jo ja venia al Primavera com a fan, com assistent, i per tant, sí, o sigui, una
0: és com el xaval guai que jugava a futbol i el pilla al Barça, una mica. Diríeu que ara està feta tota la feina o és ara que teniu més feina, diríem, ara mateix, eh? Diríem que ja estan arrencant tots els concerts.
2: Sí, abans d'arribar estava això amb el mòbil anar mirant un WhatsApp, l'altre. Suposo que tranquils, aquesta hora, no sé si encara clar. Es pot estar.
4: No ben bé, jo crec que fins que no acaba el festival no estem tranquils del tot, perquè sempre hi ha moltes coses a explicar, moltes coses que poden passar, moltes coses, diguéssim, a resoldre. Crec que, no sé, és una bona pregunta. Crec que, d'alguna manera, quan s'obren les portes sí que hi ha un cert alleugit, o sigui, t'alleuja una mica, no? I ja com que et deixes portar, però sí, mai, sempre estem, bueno, disposats a solucionar tot el que pugui passar.
0: Aquest engranatge és evident que fa molts anys que rutlla, però a nosaltres ens encanta preguntar pels imprevistos. Tot té pla B? És a dir, ara que, no sé, algú dels que actua avui, no dic Abadial, no és que no volia dir cap nom, però que diu, tinc una indigestió increïble, què es fa aleshores? Hi ha plan B? Teniu a l'agenda algú de dir, caliente que sales?
4: Jo crec que pla B com a tal no... El que hi ha, com deia el Víctor, és gent amb molts anys d'experiència i amb molta habilitat per resoldre imprevistos. I en aquest cas, doncs, en el cas d'un artista, no? d'un gran artista, l'equip de contractació d'artistes doncs, és un equip ampli que porta moltíssims anys, hi ha gent que porta des de la primera edició, no? que té molts recursos i que troba solucions a tot el que va sorgint. Llavors hi ha aquesta tranquil·litat de dir, bueno, si hi ha imprevistos, es trobaran solucions. Ara bé, realment no hi ha artistes a la recàmera, diguéssim, esperant.
0: No hi ha ningú
4: com a tal, no.
0: A l'hotel del davant.
3: Una cosa bona de tenir moltíssims artistes tota la setmana a Barcelona és que, oye,
2: sí, si
3: organitzar. Si algú es queda per aquí, pues, oye, no sí. sé, una trucada i parlem i tot.
0: O algú que dels que està actuant per la ciutat i dir, mira, no ho
4: això...
0: sabies, però actuaràs a la plaça Gran, no?
4: Això
0: podria passar.
2: Ja després, que aquest any, igual als altres anys, per exemple, jo recordo l'any passat que feia moltíssima calor aquí, en canvi aquest any, avui concretament ens ha fet patir el temps, abans de fet fa poca estona estava plovent. Aquest escenari, l'escenari meteorològic també és un dels més difícils de preveure i que es mira el minut a minut. També en això s'han de pensar plavers, plas de Cs.
4: Sí, sens dubte. I és de les poques coses que no podem controlar. I això, evidentment, ens fa doncs, estar molt atents i tenir, evidentment, plans per totes les situacions possibles, sempre doncs, desitjant no? Que no sigui necessari aplicar-les. I sempre molt atents a qualsevol canvi, minut a minut, per veure doncs, què s'ha de fer i què no.
3: Sí. O sigui, tampoc és una situació nova al primavera, no sé, fa dos anys, recordo concerts plovent, de Mitski, de Sisa,
2: sí.
3: Artistes molt grans, i bueno, i fins i tot després hi ha gent que sempre
0: diu,
3: surt algú.
0: Que diu, ha sigut preciós, no?
3: No, molt bé,
4: sí,
3: molt,
4: sí,
3: molt millor en
4: molt
3: pluja.
4: Millor en pluja.
0: Molt millor estar assegut a l'amfiteatre, no?, i que sí. caigui la pluja sobre el mar. Mireu, ja ens està escoltant una persona que li han demanat consells moltes vegades, va treballar pel Primavera Sound, li demanaven el minut a minut, mira que allà ho vam passar malament, és el nostre meteoròleg, Jordi Carbó, com estàs?
5: Què tal? Recordant aquell moment.
0: Tu ets qui entens millor el neguit d'un festival tan important.
2: Quina pressió, també, Carbó,
0: tant,
2: no?
0: Quina pressió.
5: Sí. Perquè, a més, ho sabran millor, no?, les persones que esteu entrevistant. En el cas concret del Primavera Sound de Madrid, era una situació molt peculiar, perquè el pronòstic donava pluja, no molta, però era un territori, un terreny molt llimós, és a dir, que per la poca pluja que caigués es tornaria doncs, allò amb una pista de patinatge i havia d'haver milers de persones. De manera que sí, el primer dia, si ho recordeu, es va prendre la decisió que se suspenia l'esdeveniment per això, perquè tot i que no havia de ploure molt, sí que la derivada d'aquesta pluja doncs, podria ser significativa per moltes persones. I tot ve també del Festival de Castelló, no recordo el nom, del 2022, que va morir una persona per una tempesta de caràcter molt violent que va portar problemes a l'escenari i entre el públic. Sí, al final la meteorologia és un factor i avui ens teniu preocupats, perquè déu-n'hi-do la que pot caure.
0: No, jo sé que després faràs la previsió amb en Ferran Dalmau. De totes maneres, aquí no hi ha plaça dura. És a dir, l'aigua llisca, no?
2: I fa molts anys, i suposo que el fet de fer que fa molts anys que se celebra, al final tot ja està tots els escenaris preparats, no? I fins i tot se sap aquest escenari que pot aguantar, que no està estudiadíssim, suposo.
4: Totalment, això. Totalment. Sí. Mm. Sí. Perquè fet, en aquest sentit...
0: Digues.
5: No, només un detall, perquè fer una idea, jo tenia tot un mapa amb els escenaris i quin era el cop màxim de vent a partir del qual jo havia d'avisar perquè la resistència de l'escenari doncs, podia perillar. De manera que sí, estava tot molt ben acotat i hi havia una persona, que era jo, que anava amb un anemòmetre, amb un aparell d'aquests per mesurar l'aire mentre hi havia els concerts, mirant, no?, a veure si s'arribava aquest llindar o no, que en definitiva era allò, un protocol de seguretat molt intel·ligent, al meu entendre.
0: És una feina que et va agradar o no, Carbó? Per si t'escolten aquí al Primavera de Barcelona
5: vaig poder,
0: i et criden.
5: Vaig poder veure la Rosalía treballant, imagina't. Em va encantar, sí.
0: Carbó, llamps no cauran, digue'ns això només.
5: No, és que ve una tempesta molt forta.
0: Ai, mare, anem a acomiadar-te. Mira, anem a acomiadar-te i amb en Ferran Dalmau ja ens ho actualitzes.
2: Sí.
5: Ho dic perquè s'endarrereix una mica. Quan havíem parlat del dia d'avui, dèiem que seria més o menys sobre aquesta hora, s'endarrereix una mica, però compte, perquè tindrem una tempesta a la ciutat de Barcelona d'aquelles que es fan sentir.
0: Carbó, t'escoltem d'aquí una estona. Moltes gràcies.
5: Fins ara.
0: I una abraçada.
2: I això que dèiem, ballar sota la pluja és meravellós, també, això.
0: Sí,
2: sempre
0: és que,
2: posa més tot,
0: perquè
2: més
0: aquí hi ha molt bon humor. Tu ja estàs aquí,
2: clar,
0: ja vas preparat, jo he vist capelines, hi havia gent, he vist fins
2: i tot
0: aquells cangurs que portàvem de quan som petits, aquests que s'enganxaven aquí, he vist gent que va amb un look extraordinari, però
4: preparats. Com ha de ser.
3: Tenim un públic molt intel·ligent.
0: Molt entregat.
3: Molt preparat.
2: A tots aquells que sempre es fan això, els horaris dels festivals, que consulten els artistes per fer-se aquí, aquí anem a veure, aquí triem les baralles aquestes perquè els dos artistes es coincideixen, que sapigueu que en Víctor és el responsable de fer les biografies dels artistes, que ho dèiem amb l'Anna, que no poden estar allò millor fetes per conèixer exactament aquell artista que no en sabies ni el nom. A més, hi ha les preguntes. Per on començar?
0: Exacte.
2: Si té cançons conegudes, el que has de saber, les dades claus, el que no és imprescindible
0: aquest
2: però mola.
0: Aquest és el que m'agrada, no? Exacte, però mola.
2: I el per què és el Primavera Sound.
0: Sí.
2: I on t'agrada, si t'agradarà, que això està molt bé perquè et fica artistes similars que pots conèixer i llavors dius, doncs aquest artista igual m'agrada.
0: Clar, jo he disfrutat moltíssim això. Per mi és imprescindible. Com t'ho curres? Perquè per mi lo difícil és sintetitzar The Cure en una pagineta. Per què mola que vinguin? Perquè són els millors, no?
3: Sí, o sigui, és veritat
0: com
3: que
0: fas?
3: Hi ha bandes i artistes que no cal massa presentació, però mai se sap, perquè o sigui, el Primavera en particular ve un públic molt divers i molt diferent i que al final el cartell, una cosa molt interessant que té és que com que té moltes moltes parts de les que poder com tirar i vas com descobrint coses, però vamos, tant públic jove com públic veterà, perquè hi ha com moltes connexions entre artistes i bueno, potser arribes per The Cure i termines recordant el festival per un altre escenari, un altre grup. Això el Primavera crec que és una de les seves com coses més identificatives, clarament.
0: Clar, de Cure dius, per què toquen a Primavera Sound? Que deia, diu, per què és igual quantes vegades haguem vist Robert Smith, Simon Gallup i companyia pintant melodies en les tenebres expressionistes. Quan pugen a l'escenari, l'encanteri es reprodueix i el jurament es renova.
4: Que maco! Poeta. Home,
0: no, però és que me'ls he mirat molt, els de Massive Attack, i m'ha semblat que estava molt bé.
4: Ens alegra molt que digueu això, perquè per nosaltres és una cosa, és un aspecte
0: currada.
4: Molt important. Treballem molt, el Víctor treballa molt, i és una línia que sempre hem volgut seguir des del festival, perquè pensem que més enllà de programar aquests artistes, el festival fa una feina de divulgació d'aquests artistes, i crec que és una responsabilitat que tenim com a festival, de no només donar-los un escenari, que ja és molt, i programar-los. Aquesta és la manera de dir, això val la pena, no? Doneu-li una oportunitat, en el cas dels artistes més petits o fins i tot dels més grans, I després ve des del nostre departament de comunicació aquesta feina de doncs, donar-los a conèixer, perquè sabem que és un cartell molt ampli i per això també hem intentat, no, fer aquestes, aquests textos d'artistes una mica més senzills, una mica més breus, més concisos, sí. Doncs perquè són molts artistes i entenem que la gent ho va mirant una mica quan pot, però que tingui aquest ganxo, que et desperti, no, algun interès.
2: Jo pensava si aquestes preguntes que responeu també són criteris a l'hora de l'equip que selecciona els artistes per decidir si són un artista que pot actuar al Primavera.
0: Perquè decidiu tots, això?
4: No.
0: Us ho donen fet,
3: ens pregunten alguna cosa por ahí però bueno, sí, evidentment, o sigui, jo crec que el cartell del Primavera té aquesta cosa de que tot importa, no? Que evidentment els caps de cartell com que marquen molt el to i com que agafen molt protagonisme i és normal i està bé, però cada grup, cada artista com que té la seva importància, per això, la pregunta per què està X grup o X banda o X artista en Primavera Sound, realment té una raó, o sigui, una raó que sí, que es pot respondre totalment.
4: Sí, i és literal, és a dir, darrere de cada nom que veieu al cartell hi ha un debat, segurament, hi ha discussions a l'equip de contractació d'artistes per decidir si val la pena, si es fica, si no. Vull dir, s'han de convèncer entre ells, s'han de posar d'acord, i al final, doncs, quan hi ha un consens, no, doncs acaba entrant aquest artista. Pues, imagineu-vos, dels 200 noms que hi ha, cada un hi ha una feina darrere de selecció i de sí.
0: Clar, altres anys, una de les logistes ens explicava que no l'organització del Primavera no diu, doncs mira, d'aquí una la gran, que aquest seria el més... sinó que moltes vegades trien ells, que són els artistes els que decideixen, sí. A mi m'agrada tocar... Doncs,
2: que hi ha uns escenaris que són preciosos.
0: Clar, són preciosos, l'amfiteatre, no, amb el mar al darrere. És a dir, que ells trien, que aleshores deu ser dificilíssim, perquè si tots volen la mateixa hora, perquè també trien l'hora a vegades, ens explicava ella.
4: Sí, sí, clar, trien més que l'hora, doncs la franja, no?
0: la franja
4: horària, volen tocar de nit, volen tocar...
0: Quan es posa el sol.
4: Quan es posa el sol, que és un moment molt important. Evidentment aquí hi ha una feina, doncs aquí entra la negociació també, una mica a la mà esquerra, no?, de convèncer-los, a vegades venen amb una idea i des de l'equip de contractació doncs, també se'ls ha de canviar una mica, perquè hi ha coses que són impossibles de o sigui, tenim un escenari molt bonic que és el Cupra, el més, segurament el més mític del Primavera, però evidentment allà no hi cap qualsevol artista, perquè és un escenari amb un aforament.
0: Amb la qual cosa, aleshores, l'heu de convèncer potser no seria...
4: Potser no seria
0: ha passat
4: lloc.
0: Aquest any? Sabeu d'algun o no? Que no estigui disconforme en la ubicació?
4: No, però el que ha passat, per exemple, és un canvi d'escenari des de que es va tancar un grup que és Guis. Guis és el grup de l'any, no?, de guitarres, i Guis va començar, quan es va fer el cartell, que era pues, això, a l'estiu passat, va començar en un escenari dels petitets, a l'Eix Barskov, un escenari doncs, amb un aforament limitat, i des de que es va anunciar el cartell i van començar a passar moltes coses amb el grup, va començar a créixer la popularitat, es van haver de moure a l'escenari 3, a l'Occident, que és molt més gran, pues perquè és que era un tema simplement de que tothom no els podria veure i per tant sí que hi ha aquests canvis i passen aquestes coses.
3: Sí, és que el cartell del festival canvia molt, no només perquè s'afegeixin nous noms, sinó perquè literalment els noms que surten ja d'entrada quan surt el cartell canvien. Passen varios mesos i poden passar moltes coses al voltant d'aquests grups, d'aquests artistes, i l'artista que arranca el cartell no és el mateix artista o la mateixa banda que arriba al festival. Això és molt bonic.
2: Ara que la Laura descrivia l'espai allà, la Gran Esplanada, i parlava dels outfits de la gent, jo recordo l'any passat, que era l'any de les Supernenes, i cada dia hi havia com l'outfit principal, el dia de la Charli XCX tothom de verd, després el de la Sabrina Carpenter...
0: Estava molt endreçat l'any passat, no?
2: Després el de la Chapel Round, i aquest any hi han grans icones britànics com Massive Attack, The Cure. No sé si el cartell també cada any es busca que tingui una estètica, una identitat, alguna cosa diferent que pugui explicar què serà el Primavera aquest any.
4: Que sí, sí, o sigui, crec que més que una, potser una temàtica o algo així, que crec que l'any passat, per exemple, estava molt, molt donat per la presència sí. De les tres caps de cartell, crec que hi ha una intenció de capturar el moment actual, clar, sí, no? Sí, sí. El moment actual... I el moment actual no només inclou els artistes que joves o que han aparegut ara. L'any passat es va donar doncs, que van coincidir aquestes tres, no? Tres artistes que estaven en el moment doncs, just de popularitat, no? i de fent el salt. Però també el moment actual també és això, doncs el que dèiem, les DXX, no? Tornant després de molts anys sense tocar junts i és un grup que no és ni d'aquests clàssics ja, sí, ni sí, és sí, d'aquests sí, supernous, sí. Sinó que està entremig, i és un grup que, per exemple, al Primavera l'hem vist créixer, perquè van venir a tocar Home. Justament al Cupra, aquest escenari que mencionàvem abans, van venir a presentar el seu primer disc el 2009, i tornen, doncs, el 2026, ja convertits en caps de cartell, i diguéssim que aquesta evolució és molt xula.
0: I ja que hi som, estem aquí, amb en Víctor Trapero, que és el responsable de la redacció del Departament de Premsa i Comunicació, amb l'Àlex Ibars, director de Comunicació del Primavera, però també periodista musical. Estem en una urna del Primavera Sound Press, que és fantàstic, sí. Però ja s'està colant el so dels concerts. És quan jo noto el cor sí, que hi ha... Sí. Per tant, repassem una mica el cartell.
2: Sí, perquè ells jo crec que ens podran també donar molts detalls. Una de les primeres avui que molta gent vol veure és Doja Cat. És una de les grans estrelles d'aquest any del festival i no sé si aquestes grans estrelles són les que suposen un repte més de muntatge, de logística, són els artistes que solen arribar amb més trailers i que l'escenari requereix de més preparació. Això també és un repte, suposo.
4: Sí, justament, jo no ho sabia, però m'han dit avui que Doja Cat és l'artista que més trailers ha portat en la història del festival. No sé quants, però moltíssims.
0: Sí, importa.
4: Sí, sí, sí. Sí.
0: Història, llums,
4: una escenografia, suposo, veurem aquesta, clar, clar, aquesta nit, perquè per nosaltres és igual de sorpresa cap al públic.
0: Quin marrón quan venen molts tràilers, no?
4: Sí, sí que és veritat que, diguéssim, històricament, no, els artistes caps de cartell potser venien a festivals amb una mica un show més reduït, no amb tant de desplegament, però crec que amb l'evolució de les gires i de diguéssim, de tot el que és el show, no, l'espectacle, ha anat a més tot sí, això i cada sí. cop intenten més mostrar el que és el seu concepte visual, no, el seu concepte, el seu món estètic. En un festival també, i això evidentment és un repte a nivell de producció perquè doncs has de muntar, desmuntar, després has de venir a tocar algú altre, després has de venir no només a muntar i desmuntar l'escenari, sinó tots els camions que venen han de quedar-se a algun lloc.
0: Això ho ha de posar l'Hector, coses que has de saber que volen.
2: Sí. I no sé si per la vostra experiència sempre solen ser més les dones artistes les que porten més producció, més ballarins, que requereixen més muntatge logístic o no?
3: Ja, sembla que una mica el món popstar...
2: Sí, pensant l'any passat també, amb
3: sí,
2: el Chapel Round.
3: Els shows de Sabrina Carpenter sí. i sí. Chapel Round també eren impressionants. També a vegades li demanem molt més a les Exacte. Dones que als homes i pues, sembla que si tres homes surten amb les seves tres guitarres ja tenim prou. O sigui que, bueno, una mica de cada, sí.
0: Seguim amb el cartell.
2: Uns altres de Cure. Que els britànics de Cure tenen el rècord del concert més llarg de la història del festival, i aquest any la franja que s'ha reservat és de 2 hores i mitja. Abans de Skrillex, després del DJ, que hi ha allò un espai. No sé si és això també en previsió de, bueno, que si dura una miqueta més no passa res.
0: Mitja,
4: Això, el que quan ens pregunten això, el que diem és que el Robert Smith tocarà l'estona sí. que vulgui tocar.
0: Clar.
4: Aquí té les portes obertes.
0: És Déu, i ja està, no?
3: Serà per cançons, sí. Que, o sigui, pot començar i no acabar mai. Sí, total. Sí. Però sí, el 2012, crec, 3 hores i 20.
0: Sí, per això. Ho he vist en el teu escrit.
2: M'imagino tothom que havia fet els horaris estirant-se els cabells. No? Què passa?
3: Sí, total. Sí, sí.
0: Què
2: anem
0: més?
2: Uns altres que ara els citaven, també, DXX. que no sé si pel Primavera també és un dels retorns més esperats. Ara dèieu que fa 10 anys van ser aquí, i aquest any també era una de les bandes que potser més festivals busquen que programar, no? I vosaltres també ho heu aconseguit. Hi ha artistes que són com molt fidels i que
3: total,
2: són molt Primavera?
3: 100%, jo crec que sí. DXXX és un exemple molt, molt maco. És la quarta vegada que venen al festival, 2010, 2012, 2017. És un grup totalment Primavera, molt lligat a la història com més moderna del festival. Hi ha molts exemples de grups que han crescut com paral·lel al festival. Aquest any sempre hi ha, perquè és una mica, bueno, una mena de família de grups, sí. molt Primavera, però bueno, Slowdive o Mac DeMarco mateix, que actua avui, crec que ha vingut ja 5 o 6 vegades, i es crea una relació com molt especial del públic, de la gent que treballa aquí. Jo crec que és recíproca fins i tot dels artistes cap al festival.
0: A mi m'encanta la gent que treballeu al darrere, parleu amb tant amor dels artistes i estan tots documentadíssims. Última música.
2: Una altra que no, ara es direu si ha estat difícil o no de tancar, però és un dels fenòmens de l'any, que és Addison Rae.

0: Aquí, en aquest cas, en el cas de l'Edison Rey, penso en l'anticipació que han de tenir els programadors del Primavera per saber veure el que d'aquí un any, no sé quan es comença a pensar en el cartell de Primavera, però què serà fenomen d'aquí un any o d'aquí any i mig, no?
1: Sí, sí, totalment. De fet, ja s'estan... No tinc cap dubte que ja hi ha noms posats a damunt de la taula per l'any vinent, per 2027.
2: Va, la vostra petició.
1: Ostres!
2: Bueno, ja que heu dit que no el decidiu, escolta, estem al balcó, si us escolten, què sap?
1: Jo ara mateix no sóc ni capaç.
2: Teniu el cervell fregit, jo ho entenc.
1: Només puc veure el que hi ha aquest any, que tinc moltes ganes de veure moltes coses.
2: Víctor, de qui voldries escriure la...
3: No ho sé, no ho sé, que torni, no sé, la Charlie XCX.
0: Sempre és benvinguda aquí.
1: Sempre, però sí, sí, evidentment hi ha aquesta voluntat d'intentar avançar-se, d'intentar apostar per artistes, del que deia el Víctor abans, no? De dir... Ostres, potser aquest artista ara mateix encara no ha acabat de fer el clic, però des de que l'anunciem fins que arriba doncs poden passar coses. I després crec que hi ha una cosa que ja crec que és reblar el clau, si vols, però crec que el fet d'aparèixer en un cartell de Primavera, igual que doncs apareix el cartell del Coachella o de Glastonbury, als propis artistes també els hi dona aquest impuls. Yeah. És a dir, el fet que el festival aposti ja amb anticipació per ells, d'alguna manera genera allò que el festival vol que passi. No clar, sé si m'explico,
2: sí.
1: No?
2: Sí, sí,
1: és una
2: sí.
1: Mica, diguéssim que tot contribueix a que es creï aquest fenomen en els mesos... previs a l'actuació.
2: Es diu màgia, això. I vosaltres la feu possible. Víctor Trapero, responsable de redacció del Departament de Premsa i Comunicació de Primavera, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: A disfrutar d'aquesta nit. Podreu o no? Podreu ballar?
1: Una mica. Esperem, una estoneta.
2: Eh? Sí. Aleix Ibarz.
3: Dissabte segur.
2: Director de Comunicació de Primavera, periodista musical i comunicador cultural. Moltes gràcies, de veritat. Disfruteu tot el que pugueu. Nosaltres, ara és moment de connectar amb la redacció per saber què està passant. Ferran Dalmau, bona tarda.
4: Hola, Anna, bona tarda. Doncs mira, el que està passant és que després de dies de molta calor està plovent amb ruixats generalitzats a bona part del país. Jordi Carbó, hola de nou.
5: Què tal? Bona tarda.
4: Jordi, aquesta hora tenim això, ruixats generals arreu de Catalunya i, a més, una alerta per temps violent, al Berguedà.
5: Sí, de fet, és el Berguedà ara mateix on plou amb més intensitat, però també al nord d'Osona. Aquesta pluja s'atansa també fins a la Garrotxa, al sud del Ripollès. Aquest és un dels focus més actius actualment. Compte, perquè s'està acumulant molta aigua i se superaran amb escreix els 50 litres per metre quadrat. També va acompanyada aquesta precipitació en alguns moments de calamarsa, pedra i fortes ratxes de vent. Però, com deies, hi ha xàfecs per altres punts de Catalunya i les immediates hores la màxima activitat centrarà a les comarques del nord de Tarragona, Barcelona i el sud de Girona. A la mateixa ciutat de Barcelona, on ara comença a ploure feblement a alguns barris, aquesta pluja durarà una o dues hores, però després hi haurà tempestes que afectaran també a la resta de la costa i peritoral de Barcelona, i compte perquè també podran deixar molta aigua en poca estona i fortes ventades. Una situació que a partir de demà desapareixerà i al final de setmana es presenta amb moltes més hores de sol. Demà no farà calor, però el cap de setmana sí que tornarà la calor plenament estiuenca.
4: Gràcies, Jordi.
5: Que vagi bé.
4: Amb precaució especialment a aquesta hora, sobretot al Berguedà, com deia en Jordi Carbó, que hi ha la Patum. El govern demana molta precaució a tots els que hi vagin. I és notícia d'última hora d'aquesta tarda. La Guàrdia Civil ha demanat al jutge permís per recopilar tots els moviments bancaris del PSOE i del PSC entre 2024 i 2025. L'UCO vol que Hisenda li faciliti diversa informació econòmica dels dos partits, com ara els comptes bancaris, cobraments en efectiu, béns mobles i immobles i societats. Recordem que si es demostra el finançament il·legal del partit, estaria en risc la legislatura de Pedro Sánchez i de Salvador Illa, perquè aquesta és la línia vermella que li han marcat els socis de govern. Abans, però, el govern català haurà de gestionar altres problemes, com la vaga general de mestres, que torna a començar demà després que aquests hagin decidit que rebutgen l'acord amb la conselleria i mantenen les vagues.
6: Cridem a tothom a la vaga de demà.
4: El 65% dels mestres que han votat a la consulta ho han fet pel no i els propis sindicats que havien defensat l'acord ara fan marxa enrere. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ja ha canviat de parer.
6: És històric i ens dona molta més força per seguir negociant i per mobilitzar-nos amb més fermesa. Demà, tothom a la vaga.
4: És un canvi de posició inesperat davant del qual el govern demana als sindicats que reflexionin. La consellera Esther Niubó ja ha assegurat que el govern mantindrà l'acord i l'aplicarà.
7: Hem de respectar aquest dret de vaga, però el que hem de demanar és que també sigui compatible doncs, amb un final de curs ordenat i, per tant, que això no comprometi en cap cas el dret a l'educació dels infants i joves ni tampoc el dret a la mobilitat. Vull insistir en aquest exercici de responsabilitat. Aquest govern ha fet els deures.
4: La consellera es trobarà demà al matí a partir de les 10 amb els sindicats que havien signat el preacord. L'oposició demana al govern que reaccioni i que torni a seure a negociar. I a 5 dies de la visita del Papa, avui tant el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, com el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, han tornat a insistir en que el Papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família.
8: I la benedicció, evidentment, que la dirà, està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè està bé publicada per a tot el món, però jo imagino que ho dirà un tros en català, evidentment.
9: Jo estic convençut que dialogant com hem fet fins ara, argumentant com hem fet fins ara i tenint de l'altre costat sensibilitat com hem rebut fins ara, això tindrà una solució positiva.
4: I atenció al que denuncien les entitats de defensa de l'habitatge, els que es dediquen a aturar desnonaments. Denuncien que el Departament d'Interior està endurint les multes i la persecució als activistes que són arrencats de terra en una resistència pacífica i que al cap d'un temps reben una multa a casa aprofitant la llei Mordassa. Més detalls, Martí Oliver.
10: Durant el 2025, les entitats en defensa de l'habitatge han rebut 50.000 euros en sancions per 88 multes. Això no és una realitat nova, però des del 2022, amb Esquerra, la Generalitat s'havia introduït un criteri més permissiu. Els Mossos aixecaven acte, però Interior després revisava que sancionar no vulnerés el dret de protesta i les multes havien anat a la baixa. Des del canvi de govern, Alerta Solidària assenyala que el protocol encara hi és, però...
11: Hi ha hagut una ordre no escrita que canvia el criteri d'aplicació d'actuació de l'administració pública cap al dret a la protesta...
10: I alerta que aquest canvi obre la porta a sancions amb més protestes, començant pels mestres i professors.
4: I parlant d'habitatge, significativa la xifra que explica Càritas. 3 de cada 4 persones que atén a Barcelona viuen en habitatges precaris. A més, gairebé la meitat dels seus usuaris estan en habitacions rellogades, una situació que sovint és el pas previ a acabar al carrer. A la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament vol eliminar les bicicletes d'ús compartit.
12: Que acumulen un nombre de sancions i d'indisciplina per mal ús de l'espai públic, bicicletes que ens tornen abandonades per tot arreu, un sistema de mobilitat que, a més, només fa servir el 10% dels residents.
4: És l'alcalde Jaume Collboni a Catalunya Ràdio. Segons Collboni, n'hi ha unes 3.500 a la ciutat, que són de plataformes diferents, que s'obren acumulat més de 5.000 multes l'últim any i mig. L'Ajuntament s'ha compromès a suprimir les llicències durant el 2027. I a partir de demà, al barri vell de Girona, hi haurà talls de circulació des de les 6 del matí per la gravació d'una nova sèrie.
13: I don't need permission to walk into history. Only the courage to survive what it throws back at me.
4: Després de Joc de Trons, ara és Tomb Raider, estan sentint el tràiler, la nova producció que ha triat Girona per gravar-hi els capítols de la seva sèrie, una sèrie que és de Prime Video. En els propers mesos veuran actors coneguts a la ciutat i hi haurà algunes restriccions de trànsit. I atenció, perquè Rosalía ha suspès aquesta tarda els concerts que tenia previstos per avui i dissabte a Miami. Ho ha fet per una emergència familiar, diu la cantant en un comunicat, que no li ha quedat cap altra opció que suspendre aquestes dates. Demana a les persones que tenien l'entrada que la conservin a l'espera de veure quina solució hi poden trobar. Ara són les 7:37 de la tarda.

0: Fill, com definiries aquesta, no sé, aquesta urna en la que estem? Que a més ens veu passar...
1: Perquè és una idea, estem en un contenidor dels del Port, que sí, està obert per un cantó i amb vidres, amb una vidrera en la qual veiem tot el recinte del Primavera Sound, la part més del Parc del Fòrum.
0: Aquí hi ha una noia que s'està menjant un durum i ens saluda.
1: Clar, acaba d'arribar. És molt important menjar, perquè és d'aguantar, la gent ha d'aguantar moltes hores.
0: Veure, jo veig...
1: Veiem les tres xemeneies aquí al fons, veus tots els escenaris, veus el cartell aquest icònic del Primavera Sound il·luminat amb la placa aquesta solar enorme de fons.
2: És una experiència sensorial.
0: Mira la llum, ja. Com estàs?
2: Perquè el terra vibra una miqueta.
1: Això és veritat, es noten els concerts, sí.
0: Aquí tenim la llum, ja l'heu escoltat. I saluda, Ramon.
3: Com esteu?
0: Ramon Miravet, la nostra parella de fet, que no va dubtar...
1: La nostra parella de fet festivalera, diríem.
0: Sí, no va dubtar ni mig minut a dir venim.
2: Venim, 100%.
0: Vosaltres, per vosaltres, què és la Primavera Sound?
2: Moltes coses, ai, no ho sé, és... Ostres, no sabia com definir-ho. És moltes coses per mi, i sobretot és una inspiració, és un festival que m'inspira molt, que convergeix moltes cultures, molts artistes que han inspirat també la meva manera de fer música. Aleshores, és un festival doncs, això, que admiro, que admirava des que tenia 16 anys i que, de fet, aquest any és el primer any que estic poguent gaudir des de la tranquil·litat, perquè sempre havia vingut a Primavera treballant. Clar. Aleshores, ara aquest any és tranquil·litat.
1: Igual alguns oients recordaran que l'any passat nosaltres vam entrevistar a la Llum i a Guillem Irgué com dos dels artistes
2: que ens coneixem,
1: obrien el festival, inauguraven el festival la jornada inaugural.
0: I estava emocionadíssima.
1: I allà va començar tot, aquesta relació amb la Llum, les parelles, de fet, tot.
0: Sí, I no sé què deu pensar en Ramon Miravet, ell que és més a vegades de música artesana.
3: Hi ha molta música artesana, sí.
0: T'agrada el Primavera Sound.
3: Sí, bueno, m'agraden tots els festivals que es fan a Barcelona, la veritat, tant els petits com els grans. M'agrada molt el Primavera, m'agrada moltíssim el Cruïlla, m'agrada molt el Sonar i m'agrada molt altres festivals potser que no tenen tant d'altaveu. Però sí, és una oportunitat el Primavera per venir, retrobar-te amb gent, no, que coneixes de Barcelona, que et trobes sempre en els mateixos llocs, no? I després per conèixer grups nous que desconeixies i per veure l'oportunitat, no, de veure bandes com en aquest any, no? Que des de petit que escoltava Massive Attack i mai havia coincidit a cap festival i per fi els podré veure aquest any al Primavera.
0: T'emocionen els Massive Attack?
3: Bueno, molts grups. Hi ha un grup especialment que es diu Guis, que tinc moltes ganes de veure'ls, que els vaig veure dijous a la sala del Paral·lel, perquè amb el Primavera fa altres concerts també fora del recinte del Fòrum, i van fer els Guis, van fer aquest concert al Paral·lel i va ser una passada. És una banda de neoyorquina que se'n parlarà moltíssim, és espectacular. O fa de John Misty, que tocarà després. Vull dir que avui hi ha l'oportunitat de veure grups molt...
0: Mira, jo crec que el Toni pot tenir preparada Guisa. Escoltem-la, no? Ja que en Ramon Miravet
1: està emocionat. Comencem amb un dels que actuen avui.
0: Que soni.

0: on et posaràs, Ramon, a mirar-te? O sigui, la teva posició davant en un,
1: depèn de, depèn del concert, eh? Això ho analitzo moltíssim, eh?
0: Ho dic perquè ja s'ha tret les sabates.
1: No, jo
2: és important
1: que quan el grup m'agrada molt, m'agrada estar davant de tot.
2: Davant de tot?
1: Sí, sí, sí. I si tinc el baflet davant dels meus nassos, millor.
0: Mira, que aquí reparteixen taps, eh?
1: Ja els tinc. Sí,
2: sí, són importants els taps.
1: Me n'han donat. M'agrada estar ben al davant.
0: Ara anirem amb les músiques també de la llum, però anem a connectar un moment amb la, Laura Polo Delfó, que no sé on estàs. Laura, hola.
3: Hola, què tal? Doncs m'he anat a l'entrada, d'aquí del Primavera, que fa una estoneta que estic per aquí, i és que no pare d'entrar gent, jo estic flipant, de veritat us ho dic. No pare d'entrar gent, sí. gent, la marabunta, sí, és que és l'hora. I la veritat és que he parlat amb alguns d'ells, els he preguntat a veure quin grup tenien més ganes de veure, i molta, molta diversitat, bueno, com el cartell del Primavera, no? Escoltem-los.
4: Ronaldo and Clara.
5: Kiss. Blood Orange.
6: El Clou.
7: A la Eiffel Kane.
8: No, també no, el Clou.
9: Blood Orange.
10: I DJ Playero, i Blue Dorens també.
2: Mira, m'ha encantat que hi hagi una persona que parlava, que era anglesa o no era catalana, que ha Ronaldo i Clara, ha dit. O sigui,
3: totalment,
2: que igual ha descobert
3: a mi també m'ha sorprès
2: primavera.
3: Molt. Sí, sí, el que també m'ha sorprès és que ningú digués Bad Gyal, que és la que tinc més ganes de veure jo aquesta nit, la veritat.
2: Clar, mira,
0: és veritat,
2: jo també.
0: No, Bad Gyal. Què passa, ballarem jo? Com no han dit Bad Gyal?
11: Ja, no sé quin problema hi ha. És que jo fins i tot la vaig anar a veure al Palau Sant Jordi.
2: Sí, jo
11: i
2: també,
11: la,
2: sí.
11: Un altre cop, en plan...
2: Sí, sí, jo no em cansaria mai de veure Bad Gyal, estic d'acord.
11: No me'n cansaré
3: jo no l'he vist mai, nois,
11: mai.
3: I tinc unes ganes que, bueno...
11: Clar. Amor, tu mires de cames allà dins. Prepara't, perquè si el terra rellisca...
0: Ai. Laura,
3: no.
0: Què més? Què més estàs veient?
3: Pues res, mira, ara mateix, gent que entra, gent fent cua aquí amb una font d'aigua, tot i que no saben que dins n'hi ha moltíssimes. De fet, aquest any crec que he llegit que les han reforçat perquè l'any passat sí. Hi havia moltes cues i també moltíssima gent a les casetes de merchandatge per comprar samarretes, suposo que per ja vestir-se amb el total look pel Primavera, clar, per avui, clar. Tots els dies que queden.
0: Doncs Laura, gràcies.
3: A vosaltres, fins ara.
0: Ens veiem ara. Les vostres experiències de festivals, jo crec que ens hauríeu d'explicar. Ja que estem al Primavera Sound, però n'heu viscut de tota mena. Què ens podeu explicar?
11: A veure, festivals així en general. Tampoc he estat moltíssims, eh? Jo he de dir que crec que els meus festivals preferits són els festivals de sales, que també s'han de reivindicar molt, que són els festivals que conserven una mica com aquesta cosa d'anar a la sala, veure el teu artista preferit. El Primavera també juga molt amb això, de també com boquejar artistes a sales de la ciutat a preus també com més reduïts, per si vols anar a veure només aquest artista. Però sí, hi ha festivals molt xulos, el curtcircuit, per exemple, no sé, és molt guai.
1: Jo us podria explicar moltíssimes d'anècdotes.
0: Vinga, arranca.
1: Però començaré... No, només us explicaré la primera vegada que jo trepitjo un festival. Perquè jo, els meus pares eren músics, però mai vam anar a cap festival. Jo no sabia ni que existien els festivals de música. Jo sabia que existia Woodstock, però no, jo no havíem anat mai, possiblement potser perquè els meus pares no...
0: Estàs parlant de Woodstock?
1: No, vull dir que... Bueno, jo tinc amics que han anat a Woodstock.
0: Ah, sí?
2: Això és igual, eh?
1: Sí, sí. Oh, wow. I un és el doctor Eduard Estivill.
0: Ah,
1: ell ha estat
0: clar.
1: Allà, el gran, eh? El festival gran.
0: Sí.
1: No ell. No,
0: s'ha de tenir una edat per haver estat
1: exacte,
0: a Woodstock.
1: Però vull dir, quan es fan el documental i tal, sí. Hem estat allà. No, jo no havia anat mai a un festival. No havia anat mai. No, és que no sabia ni que existien. Jo el primer festival que jo trepitjo realment va ser... Jo tenia 20 i tants anys, jo vivia a Brighton, i a Brighton feien un festival. I jo, quan era més jove, m'agradava colar-me als llocs. M'he colat a moltíssims llocs.
0: Que
1: fliparíeu,
0: eh?
1: I llavors em vaig colar en aquest festival, que va ser molt divertit. Perquè jo ja m'havia colat a molts llocs, o sigui, m'he arribat a colar a fliparíeu. A llocs...
11: T'has colat al Primavera?
1: En la Primavera no.
0: Però
1: per exemple,
0: jo crec que si no ets,
1: colar...
11: no ets de Barcelona, si no t'has colat al Primavera.
1: Em vaig colar, per exemple...
0: Home, Llum, t'has colat al Primavera?
11: Jo no, jo sempre he tingut la sort de venir
1: aquí també, sí,
11: treballant. Jo, la primera vegada que vaig venir aquí, anava amb un patinet elèctric i anava tot el... O sigui, era un lujo. I sempre vaig enlujada.
0: Què vas fer?
1: El festival aquest era el festival aquest de Brighton. I com que ja tenia una mica de trajectòria colar-me als llocs, vaig decidir dir-li a alguns quants amics d'allà de Brighton, dir-los, veniu amb mi que ens colarem. Era impossible colar-se. Hi havia, saps allò dels del Far West d'allò que compràvem de petit, que muntaves els Playmobil, sí. Allò que hi havia com unes torres amb uns vigilants a dalt. Pues igual, era impossible colar-se. De cop i volta, des d'uns matolls, ja quan s'havia fet fosc i ja marxàvem, que era impossible colar-se, comencen a venir com un exèrcit de 15 o 20 persones joves corrents, tiren unes motxilles per sobre la tanca, salten la tanca, de cop i volta la tanca cedeix, cau, i vam començar a caminar, estàvem a dins, comencen a sonar com unes sirenes, però comencem a córrer i estàvem dins. I aquella va ser la primera vegada que jo trepitjo un festival. I la segona vegada que jo trepitjo un festival ja va ser per tocar, que va ser exactament on estem aquí ara, nosaltres.
0: Sí.
1: I jo arribava, i clar, la meva imatge d'un festival era un superescenari. Llavors, jo acabava de treure el primer disc i el Cruïlla ens dona la primera oportunitat. Feia una setmana o dues que havia sortit el meu primer disc.
2: Sí.
1: I el Cruïlla ens diu de tocar. I llavors, arribem per l'entrada dels artistes, que està com una mica com al final, no per on entra la gent, i jo veia al fons un superescenari gran i hi havia Cat Power provant so. I com que anàvem caminant cap allà, dic, deu ser aquest l'escenari que tocarem. Yeah. Llavors, arribo aquí, superperduts, no teníem ni mànager ni res, i trobo un senyor i li dic, escolta, mira que... em dic Ramon Miravet, tinc la meva banda aquí, hem de tocar i no sabem on anar. I em diu, no, toqueu aquí. I em senyala just aquí davant que hi havia quatre fustetes a l'escenari Estrella d'Am.
2: L'escenari que t'ha benvingut.
1: Tocareu aquí. I saps qui era aquest senyor?

0: No ens ho havies explicat encara.
1: A veure, va ser fort, va ser molt emocionant, perquè és una cosa, jo que sé, que projectes molt, que l'any que venia era com, ai, sí, l'any que ve. I quan hi vaig, o sigui, bueno, recordo com arribam al cotxe al matí, passant per la, com es diu, per la ronda de baix, sí. I l'escenari aquest on vaig tocar és enorme, en plan, és colossal, i es veu des de la ronda. I recordo anar amb el cotxe a casa de la meva mànager per maquillar-me, per vestir-me pel matí, i veure, jo em vaig posar a bramar el cotxe, em vaig posar a plorar de tots els dies d'assajos, de tensió, de nervis, saps? I em vaig posar a plorar i vaig estar... O sigui, de fet, avui he penjat una foto a Instagram i la primera foto és jo fet el fitting del vestit i amb la cara inflada, vermella, d'estar plorant, doncs potser una horeta ben bona, saps? En plan com...
0: I el vas disfrutar de totes maneres?
1: Ho vaig gaudir moltíssim, sí. Després em va costar molt gaudir la resta del festival perquè és aquesta cosa de... Ai... Estàs com amb un neguit una mica com...
2: Sí, te vas
1: com...
2: pensant i vas revivint el moment del concert, no?
1: Sí,
2: i de com ha anat.
1: Sí, tot l'equip ha pogut entrar després, amb tot, impulseres per tothom, com gestionant, sí. Coses d'aquestes. Però això, i aquest és el primer any que realment és com... saps? Sí.
0: Clar, vosaltres com ningú sabeu el que es viu dalt d'un escenari quan tens gent a sota. Mireu les cares?
1: Jo sí.
3: Ja, mira, jo sempre faig el símil quan em diuen, però no et poses nerviós? I saps aquesta gent que diuen que tenen vèrtic, però quan es tiren en paracaigudes no el tenen? Sí. Pues jo crec que quan toques davant d'una massa tan gran de gent, és tan surrealista que jo sí que arribes a veure les cares, sí, del davant, però clar, hi ha les cares del davant i després hi ha tota la massa. És algo tan irreal que de cop i volta el teu cos és com que es deixa anar. No sents nervis, és com una adrenalina alliberadora, és com vas cap enfora, és algo com exponencial, no sé com explicar-ho. Llavors, clar, t'hi fixes en punts, perquè sempre en els concerts hi ha punts que t'hi fixes, no? Sí. I si veus que hi ha algú al públic que coneixes o gent que ve sovint a veure't i... però és com tu i el tot, saps? I després tu també estàs rebent, sí, alhora. És una experiència heavy. Mira que és maco tocant-se les, sí, petitetes i amb auditoris i teatres, eh?
0: I en el teu cas...
3: Però clar, un festival és...
2: Però fins i tot pensava... No sé si imposa més a vegades tenir un públic molt reduït, molt petit, que gairebé tens les cares davant, que una massa de gent absoluta que al final mires a l'infinit, no sé.
3: És el que deia, que sí, quan hi ha una massa així tan gran, no sé si et passa a tu, Llum, que és tan surrealista que és quan et deixes anar. O sigui, jo crec que és molt més intimidatori cantar davant, sí, de dues, sí, o tres, sí, persones.
1: Sí, això 100%. Però veus, a mi no em passa tant com aquesta cosa, com tan èxtasis. Jo quan estic dalt de l'escenari sí que m'ho passo molt bé i sento molta joia, però és una sensació diferent. És com una sensació com més... com si vaig a fer això que he practicat tant de temps, perquè coreos, moviment, interactuar amb coses que hi ha dalt de l'escenari, aleshores és com si... com anar a participar als Jocs Olímpics una miqueta, sí, sí, saps? Sí, aquesta, sí, sensació, sí, de vinga, sortirà com surti i m'ho passaré molt bé. I l'objectiu és com, tot i això, passar-t'ho bé, sí, saps?
2: I després el tipus de concerts dels festivals, no sé si creieu que quines coses bones i quines coses tenen dolentes respecte als concerts, per exemple, d'una gira d'un artista, perquè, per exemple, ahir la jornada inaugural del Guitarrica, doncs hi havia molta gent que havia anat a veure el Guitarrica i altres que, bueno, passa i segurament doncs tampoc està tan atent al concert. El públic dels festivals, quines coses creieu que té bones o dolentes respecte al públic que paga una entrada només per anar a veure aquell artista? Quin ambient genera els concerts dels festivals?
3: Crec que és una pregunta super bona i super maca. Per això vol dir que et poses a la pell del que està sobre l'escenari.
0: Home, estem parlant, sí, sí, del festival.
3: Però sí que és veritat que és diferent. És diferent. Clar, hi ha tanta gent en un festival i tens tota aquella massa que és super agraït, no? És a dir, ostres, viure aquesta experiència, després ja la música t'anirà bé o malament, però això ja ho estàs vivint, ja t'ho emportes per sempre.
1: Sí, però quan fas una sala amb el teu públic que ha pagat els seus dinerets, exacte, per venir-te a veure, jo em fa la sensació de que dius A i diuen B, i dius, sí, C, sí, i diuen, en plan, hi ha com aquesta sensació com de resposta molt ràpida amb el públic que és teu.
3: Jo crec que es genera més l'efecte més ritual, saps? El, sí, rotllo de això, som un tot, saps? Jo crec que és molt més potent el públic que et ve a veure i que paga l'entrada per veure't, sí, a tu.
1: quan és un festival és una sensació diferent. També jo intento, com, en comptes de servir tant aquest públic que ja em coneixes, com vaig a projectar-me, vaig a pensar què és el que aquesta persona que no em coneix potser, què és el que li puc donar, saps? Clar, què és el que vull que es quedi de mi.
3: I el ritme és diferent, perquè quan

0: toques en un festival, toques normalment entre 50 minuts i una hora i quart.
1: Això és important, lo de la durada.
0: Llavors, en un concert teu, tu pots estar una hora i mitja, una hora 45 minuts, o fins i tot dues hores i quart, que a vegades he estat. I clar, hi ha un altre, és un altre llenguatge, la manera de comunicar-te amb el públic és més pausada, i en un festival més, vas més de cara a barraca.
1: Home, menys de Cure, que igual s'està entre dues i mitja clar. I tres hores i mitja estan dient. Aquest s'ho passa pel forro, l'Smith.
2: I com a públic també, què us agrada més? Bueno, suposo que potser us agraden les dues coses. Anar al quan és l'artista preferit, el preferiu veure el dia que fa la gira, el concert específic, abans que un festival, no?
0: 100%.
2: Sí.
0: Sí, sí.
3: Jo crec que les dues coses són especials, perquè en el festival, en un festival també es passen coses que no poden passar en un concert en solidari, per exemple, col·laboracions, que de sobte hi hagi un altre artista que toca en el mateix festival i l'endemà estiguin juntes cantant aquella col·laboració que t'agrada tant a l'escenari. Mm. Vull dir que al final un festival també té com aquesta cosa, no? Que també pot ser com un acte social o un acte que té com una curadoria, que té com un editorial, saps? I a vegades molts artistes es motiven, s'engorilen i formen part d'aquestes idees.
1: Ara deia en Ramon que es posava a primera fila. Tu què vas veure avui? Què t'agrada?
3: A veure, jo avui m'agradaria estar veient Blood Orange, m'encantaria, però avui què hi ha? És que ni me'n recordo. Bad Gyal seguríssim.
1: Bad Gyal segur. I has tret una cançó per això.
3: He tret un àlbum de remixes amb molts artistes i col·laboracions també.
1: Vale, no, i la cançó pel balcó d'avui?
3: I la cançó pel balcó d'avui, que no forma part d'aquest àlbum, és d'un grup que es diu New York, que són dues noies perfectes.
1: Escoltem.

0: A la cadena SER, El Balcó, amb Anna Puigvoltas.
1: Dale, José. Venga, va. Una nana canila, podríem anar a dormir.
0: Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu. Dimecres a la
2: nit. Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui. Són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11.
3: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
4: Jo tenia a casa i encara són els mateixos mobles. Sí, sí.
5: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.

0: estem a la urna més fantàstica, el rovell de l'ou del Primavera Sound. Cada cop estem més rodejats de gent.
1: I tremola tot, tremola tot. El que deia la llum. Tremolen pels concerts.
0: I passa gent i van saludant el Ramon Miravet i la llum. Esteu com un aparador, no? Com ho sentiu?
2: Peixos de colors.
0: Divines. Sou peixos de...
3: Nosaltres hem fet una mica tràfic de referències.
1: Artistes, no?
3: Jo mai perdo el temps.
0: Ah, Llum, que abans estaves comentant el teu àlbum. Com va?
3: Bé, super.
0: Explica, explica.
3: Va sortir fa un parell de setmanes,
0: sí?
3: un projecte de remixes i col·laboracions de tots els singles que he tret fins ara. I hi ha artistes increïbles com un productor i que també canta, que es diu Chico Blanco, que és de Granada, un artista de Brasil que es diu Mia Batguial, que és de São Paulo, que és increïble. Vull dir, hi ha de tot, Level One, o sigui, crec que és un projecte molt xulo que hem estat preparant.
0: Això us encanta, quan us fem definir l'estil i tot això.
3: Jo sí.
0: A tu t'agrada definir-ho.
3: A mi sempre m'encanta parlar de música.
1: Clar, i t'agrada també que al final, bueno, sobretot que ho escoltin, no? Que a vegades sempre et demanen moltes explicacions d'això, però no sé què, escolteu-lo.
3: Sí, és veritat. No? Aquest, el Ramon...
0: Mira, el Ramon Miravet estava buscant el... Estàs buscant el
1: projecte. Un dels concerts que li volia recomanar, clar.
0: Ah, sí. Veus?
4: No.
1: El projecte de la llum, el projecte de la llum.
0: Escolta, Ramon, a tu et parlen més últimament del llibre, no?
4: Per no, ara ja...
0: Saps, sí,
4: jo
0: soc fort,
4: una persona que faig una cosa i ja passo pàgina i cap a una altra.
0: Però què? Com t'ha anat?
4: Bé, no, molt bé. Ha sigut una experiència molt maca.
0: Parlar de llibres és diferent que parlar de discs, o no?
4: Sí, i m'agrada molt perquè, bueno, et fa... canvia una mica tot el plantejament, el discurs, el temps, no sé, el caràcter de la conversa és diferent quan parles del llibre que del disc.
0: Però què has après durant tota aquesta escriptura?
4: Ah, moltíssimes coses, clar, hi ha moments molt bonics i moments no tan bonics. Ma mare m'havia explicat tantes històries de tants escriptors alcohòlics, assassins... que s'havien tornat bojos, la línia és tan fina i jo no l'he traspassada aquesta línia, però escriure un llibre té tantes hores de soledat i de bogeria que pots imaginar-te com aquesta gent anys enrere es tornaven bojos. O sigui, ha sigut un procés molt bonic, però també és un viatge intens i que transbalsa per dins.
0: Però com en la mateixa mesura que quan pareixes un nou projecte, com el que vas fer de jazz, que era molt diferent, és la mateixa energia?
4: És la mateixa energia o és diferent? Perquè jo quan composo música m'inspiro amb la vida i amb aquest llibre m'he inspirat amb la música. O sigui, és com... és un son... és diferent. És diferent i alhora és terapèutic, igual. Però és diferent. M'atreviria a dir que l'escriptura és un exercici encara molt més punyent i molt més visceral que la música. Perquè al final la música a l'hora de cantar ja et permet explotar, saps? I vomitar les coses d'una manera molt
0: sí,
4: més física.
0: Tant així?
4: En canvi, escriure, no, ho estàs escrivint, però és tot tan et queda dins, no? Queda dins. Ho escrius, ho poses sobre el paper, però a la mesura que poses sobre el paper, tu vas descobrint coses noves que queden a dins.
0: Sembla que toqui la guitarra mentre està parlant. Llum, tu el d'escriure?
3: Doncs mira, és que escriure en mi, en la meva manera de fer música, és de les últimes coses que venen en el procés. Jo moltes vegades produeixo abans, jugo amb textures, amb sons, amb caixes de ritmes, penso abans en la sonoritat, o dibuixo les coses que m'imagino, i després ve l'escriptura. I a partir d'aquí, a partir d'aquestes inspiracions que jo em vaig generant a mi mateixa, doncs vaig escrivint, em poso en situacions... però escriure un llibre em sembla una cosa tan... em sembla com una cosa com... crec que no ho faré mai a la vida, crec.
4: Jo també ho pensava.
0: Però què dius? Mira, el Ramon diu que no...
3: Que algú tregui aquest clip el dia que escriu un llibre. Però jo, que és d'aquestes coses que dic... No,
0: tens moltes coses a explicar. Ho hem comprovat a moltes parelles. De fet, tens les idees molt clares. Tens una ment molt ben endreçada. Tens molt a reivindicar.
3: Però m'agrada molt posar-ho dintre de com una espècie de llauneta de conserves... que duri molts anys i que sigui com... Per mi això és fer música pop, també, com agafar conceptes complexos, explicar la meva vida, però a través de llaunetes pop increïbles que siguin un clàssic.
0: Ah, per acabar, va, tota aquesta gent que estem aquí a Primavera Sound, ja us deixem lliures i que aneu a voltar. Dos consells cada un per la gent que està passant per aquí, que us mira i que pensa, mira, els aquests es queden què diríeu? Consell. Paciència. No, perquè hi ha tants escenaris, a mi sí, m'atabala molt. Sí. Jo ara mateix, quan sortim d'aquí, ara tindrem una baralla de cinema un lloc o un altre.
1: Jo volia anar a Renaldo i Clara, l'Anna, on volies anar, tu?
0: Jo volia anar al Mena i Tras.
3: Podem anar per algun juntes, eh? Home, a mi faria molta il·lusió.
0: Però algun consell, que paciència, que és igual, que no tinguem
4: sí,
0: FOMO.
4: Passejar, no?
0: No?
4: Sí, exacte. Ara, sí. Si hi ha algú que els agrada, que ho vagin a veure. Que, sí, sí, que no s'adormin.
0: Que no s'adormin.
3: Escollir, jo crec que és millor escollir, arribar abans en temps a un escenari per estar ben situades. I sí, jo crec que aquest és el millor consell.
1: Doncs mira, escolta, podem acabar, si us sembla. Ara el Toni m'avisa que tenim una de les noves cançons de la llum d'aquest nou projecte.
0: Ai, vinga, espera, i deixeu-me dir, ara, mentre l'escoltem, que res, dos minuts, i nosaltres també hem volgut conèixer què passa fora del Primavera Sound, entendre com es viu des de l'altra banda, aquests grans festivals, també el paper del fòrum, què suposa pels veïns del Besòs i Maresme, i entendre quin impacte ha tingut a les seves vides. Dos minuts i connectem. Mentre, escoltem
1: ara, la llum. Però el Toni em diu que és la cançó que ha escollit la llum avui per parelles, ha fet. No, no ha tingut temps de treure la teva.
4: Deures pels ulls.
1: Deures.
0: Escoltarem a les properes parelles. Disfruteu molt, de veritat. Una abraçada.
4: A vosaltres.
0: Moltes gràcies. Adéu, per venir i compartir una estona amb nosaltres. Adéu. Dos minuts i tornem.